0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies del programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Diuen que l'arbitratge és la feina més ingrata del futbol, perquè mai guanyes, només pots perdre. Si ho fas bé, ningú t'ho reconeix. Si t'equivoques, ets la culpable de tot. I si a més ets dona, la càrrega és doble. Avui parlarem d'una figura fonamental per entendre com evoluciona l'esport. D'una dona que no busca aplaudiments però que exigeix respecte. D'una dona que es posa de negre i entra a un camp de futbol amb la serenor de qui sap què fa, però amb la pressió afegida de saber que per molts encara és una intrusa. Avui parlarem de l'àrbitre, a mà, amb força, amb coneixement i amb una vocació tan gran que ni el masclisme, ni les mirades de menyspreu, ni tampoc les frases que fan mal l'han fet recular. Segons dades de la Real Federació Espanyola de Futbol, només un 3% del col·lectiu arbitral a Espanya són dones. Això vol dir que de més de 15.000 àrbitres, només unes 500 són dones i encara menys arriben a categories professionals. Però malgrat tot, n'hi ha. I brillen. Com per exemple Marta Huerta de Aza, que va fer història sent la primera dona a xiular un partit

0: de la segona divisió masculina espanyola. O també com Olatz Rivera Olmedo, una de les primeres àrbitres assistents espanyoles en arribar a categoria UEFA habitual a la Champions femenina. A Catalunya les dades tampoc milloren. Les xifres parlen per si soles. De fet, hi ha gairebé 1.990 àrbitres federats i només 116 d'elles són dones, el que equival a un 6%. Això segons dades de la Federació Catalana de Futbol. Arribar, per tant, no és gens fàcil. No és només una qüestió de preparació física o de coneixement del reglament, sinó que també és qüestió de resistència mental, de conviure amb el menyspreu, amb l'escrutini constant, amb la sensació d'haver de demostrar-ho tot dos vegades, més que un home. Amb els càntics, les burles des de la grada, les mirades que et qüestionen pel simple fet de ser tu allà. Però elles no rendeixen, i cada cop que entren a un camp, no només fan justícia amb targetes i faltes, sinó que també obren camí a les noves generacions. Perquè a cada arbitratge correcte, a cada decisió ferma, a cada presència serena al mig del camp, li segueix una nena petita que mira el partit i diu: «Jo també ho vull fer». El futbol femení creix, els estadis s'omplen i els mitjans en parlen, però perquè aquest creixement sigui real, també cal que tots els rols de l'esport s'omplin de dones, jugadores, entrenadores, directives i sí, també àrbitres. En aquest capítol de Noia a Distància volem parlar amb una d'elles, una dona que coneix el reglament però que també sap el que és el soroll, una dona que no xiula per demostrar res sinó per fer el que més estima, la seva passió, una dona que representa el futur d'un esport que, si vol ser realment igualitari, ha de deixar de veure les dones com una excepció i començar a veure-les com el que són, imprescindibles. Nosaltres hem parlat amb la Ivet. És de casa i fa uns dies ha aconseguit un ascens de categoria en l'arbitratge. No és ni menys ni més oficialment àrbitre a segona catalana.
1: Ivet, bon dia.
2: Bon dia, Julià.
1: Explica'ns quan i com vas començar en el món de l'arbitratge.
2: Jo he començat el 2021 arrel de... Bueno, mentre jugava a futbol va sortir l'oportunitat d'un curs que era intensiu i la meva mare m'ho va enviar i em va animar moltíssim a fer-ho i allà vaig començar l'etapa.
1: Què és el que et va motivar a prendre la decisió de passar a ser jugadora a passar a arbitre?
2: Doncs, bueno, al final era un ambient que jo tenia molt desconegut i em cridava moltíssim l'atenció saber que sentia la gent que estava arbitrant i jo sempre he sigut molt la que m'agrada decidir, m'agrada posar a treure'm a fer coses noves i l'arbitratge era una oportunitat molt bona.
1: Recordes com va ser el teu primer partit com a àrbitre?
2: Sí, un desastre. Bueno, el primer jo sempre el recordo com molt divertit. Me'n recordo que estava super nerviosa, que no sabia ni xiular, encara que per ahir que només has de bufar, té mil secrets i va ser molt divertit, però tothom va ser molt empàtic amb mi i el recordo molt bonic.
1: Alguna vegada has dubtat si continuar?
2: Sí, perquè de vegades és molt dur i ho passo malament. Hi ha partits que es compliquen moltíssim, et pressionen molt i quan acabes dius ho deixo, però després es compares amb altres que són molt bonics i que també t'aporten moltíssim i dic no, impossible deixar-ho.
1: I el futbol, i en general doncs, també entenc que l'arbitratge també renuncia a moltes coses. Tu a què has renunciat, per exemple?
2: Bueno, jo vaig deixar de ser jugadora al final i l'arbitratge el que té és que nosaltres estem tot el fin de setmana arbitrant, llavors bueno, rebutges molts dels plans amb els amics, amb la família, perquè al final, en el meu cas, per exemple, jo tinc molta estima a l'arbitratge i a mi m'agradaria algun dia doncs, arribar al futbol professional i això significa que moltes vegades doncs, has de renunciar a coses que ara mateix pues, no es poden tenir.
1: Com et prepares físicament i mentalment abans d'un partit o abans d'una temporada?
2: Bueno, físicament a mi m'encanta el món de l'esport, llavors físicament me preparo a tope per les físiques i mentalment, bueno, jo tinc una psicòloga pròpia i amb ella molts cops gestiono moltes coses de lo que és a nivell partits perquè ja et dic, arriba un punt pues, que també per nosaltres és complicat.
1: Quines habilitats creus que són necessàries per ser àrbitre o què és el que hauria de tenir una bona àrbitre?
2: Jo, bueno, a nosaltres sempre ens diuen que la regla més important és la del sentit comú. Jo crec que per ser àrbit has de ser empàtic i sobretot intentar pues, aquesta proximitat amb el jugador, però també prenent les distàncies. Crec que has de ser molt, molt amable, molt, molt decidit i sobretot molt, molt professional i seriós quan estàs en els partits.
1: I pel que fa al caràcter?
2: Bueno, el caràcter, has de tenir un caràcter seriós perquè al final tu allí estàs fent com de jutge, sobretot ser bastant imparcial i bueno, el fet aquest de saber decidir, de tenir aquesta xispa, de saber tractar amb el jugador, quan, com, i bueno, jo crec que el més important és ser respectuós i amable amb l'entorn i després tot el que més surt sol.
1: Quina ha estat la decisió més difícil que has hagut de prendre en un partit?
2: Bueno, quan el suspens per coses així una mica més extremes, per quan has de parar-lo per insults, quan algun jugador es fa mal per s'ha trencat els creuats o alguna cosa i et demanen sisplau, és, no sé, un cop, era el tercer cop, que, no, el segon, que s'havia trencat els creuats i em van dir és que estem enfonsats perquè ja ve d'una lesió i no podem continuar el partit. I vam parlar amb l'altre equip i el vam suspendre. A mi em va quedar molt marcat perquè estaven tots destrossats. Bueno, però sí, el pitjor és per insults i quan dius en sèrio he de suspendre un partit de futbol perquè no em podeu parar d'insultar.
1: Com gestiones la pressió dels jugadors, dels entrenadors i del públic, sobretot dels pares i mares, que ja sabem que a vegades...
2: Amb paciència. La veritat és molta paciència, però no tampoc significa això haver d'aguantar-ho tot. La meva manera de gestionar-ho és, doncs, establir límits. O sigui, entenc que en algun moment doncs, de tensió, de nervis, puguis cridar, però no fins al punt en què pot afectar fins i tot a jugadors. I he estat amb nens de 9 anys que m'han vingut a demanar-me disculpes perquè el seu pare m'estava insultant. I aquest moment de gestió és dur perquè què li dius al nen? Pues tranquil, ara si convé pararem el partit i ho parlem i el teu pare no et preocupis que pararà, que no passa res, està nerviós.
1: Què penses quan escoltes crítiques des de la grada?
2: Bueno, jo crec que tots els àrbits al final desenvolupem una habilitat que és no escoltar res. Jo quan estic en els partits crec que he aconseguit també evadir-me de totes aquestes coses, però evidentment quan hi ha insults que et toquen una mica més a dins, doncs tenim una eina molt, molt bona de la federació, que és el protocol de ser insults a la grada, i bueno, aplicar-lo al mínim.
1: Abans ho parlàvem, que hi ha molt poques dones àrbitres, malauradament encara a Catalunya. A què creus que es deu això?
2: Bueno, perquè al final la figura de l'àrbitre fins al moment mai s'havia vist una dona a primera divisió, per exemple. La falta de referents, de visibilitat en l'arbitratge. Bueno, està creixent gràcies també a que el futbol femení doncs, també està en el seu punt de creixement més important i amb això també amb l'arbitratge.
1: T'has sentit mai qüestionada o que algú, pel fet de ser una noia, doncs, posava més en dubte les teves decisions?
2: Sí, quasi bé cada fin de setmana. Jo molts cops arribo al camp i la gent es sorprèn. Uala, una noia! I jo penso, dic, sí, i dic, què passa? I diuen, no, ens sorprèn. O a vegades, si he pitat algun partit així una mica més complicat, t'han posat a tu el partit? Doncs sí, perquè sóc una dona, però sóc igual de capaç que un noi de solucionar aquest partit.
1: I creus que hi ha les mateixes oportunitats o tenim reptes diferents?
2: Bueno, jo considero que a nivell del comitè de Tarragona i Terres de l'Ebre jo m'he sentit molt recolzada. Des del nostre comitè, el delegat, el Ferran, els seus ajudants, Vilasenyor i el Gonzalo sempre han estat molt del nostre costat, ens han apoyat moltíssim en l'arbitratge femení i ens han donat oportunitats superimportants.
1: Explica'ns alguna situació de discriminació o algun comentari que realment hagi, no sé, fet sentir malament, perquè també la gent sigui conscient del que patiu setmana rere setmana.
2: Bueno, a mi un dels comentaris que més m'ha tocat la fibra és sobretot quan em diuen coses pel fet de ser dona. He sentit insults com vés a fregar, les dones no serviu per això, no teniu el caràcter per fer això. I evidentment aquests comentaris doncs, toquen la fibra i... He arribat al vestuari i, evidentment, doncs, m'ha sabut tan greu que m'he posat a plorar d'impotència de pensar com pot ser que a dia d'avui doncs, segueix sentint aquests tipus de comentaris perquè fan mal. O sigui, el fet d'arribar a un camp i que sorprenguin perquè siguis una dona, perquè siguis tu qui va fer aquesta feina, doncs sí, sóc una dona i ho puc fer tan bé com ho faria un noi i no passa res.
1: Tot i això, cada vegada hi ha més noies doncs, que comencen a arbitrar. No sé com et fa sentir això, tu que portes més anys.
2: A mi em fa moltíssima il·lusió, de fet. O sigui, sempre que vaig amb àrbitres d'assistent que les agafo, jo sempre els dic que el fet que vinguin amb mi ha de ser una experiència superbonica, que intenten aprendre tot el que puguin i que no tinguin por a equivocar-se, que jo les ajudaré sempre.
1: Tens referents?
2: Sí, clar que sí. Tenim la sort, per exemple, aquí a Tarragona, que tenim a la Maria Planes, que és un àrbitre de primera divisió, i fins a dia d'avui no teníem cap referent, i gràcies a que també l'han portat aquí, doncs ara tenim una dona que està allí, que ha arribat i al final és referent. Però també màxima referents que tinc són les meves companyes. La Mar Torrents, sobretot, per mi és una tia supervalenta que sempre treu els partits superbé endavant, o les més properes, la Judit, la Nora, que sempre doncs, amb un somriure, la Ivet també.
1: Fa uns dies t'han dit que se'n deixes a categoria i que arbitraràs l'any que ve, o aquesta temporada, si no m'equivoco, a segona catalana. Com va ser el moment en què t'ho van dir i què és el primer que vas pensar?
2: Doncs il·lusió, molta il·lusió. Al final jo feia dues temporades ja que estava a tercera catalana i l'objectiu des del principi era segona, era seguir pujant, seguir aprenent, i jo em vaig emocionar molt quan va sortir la llista, perquè al final doncs, hi ha molt de treball i moltes coses sacrificades, com hem dit abans, i bueno, tant de bo sempre sigui haver de plorar d'il·lusió per això.
1: Què significa aquest pas en la teva carrera?
2: Per mi és un pas superimportant, perquè ara ja la responsabilitat doncs, passarà a ser un cos d'àrbitre amb assistents. Per mi és una temporada superil·lusionant. Hi havia moltes poques àrbitres de Tarragona a la categoria, i a mi em fa moltíssima il·lusió que cada cop siguem més i sobretot de poder formar part d'això.
1: Parlem d'objectius a curt termini i una mica més a llarg termini. Quins tens?
2: Bueno, a curt termini és dominar la segona catalana i anar pujant en tot el que pugui. Ara tenim la sort també que amb les noies, doncs sí, evidentment tenim uns bons exàmens, una bona temporada, pots anar a fer les proves per ascendir a la primera ref femenina, i l'objectiu principal ara mateix, doncs, a curt termini seria aquest.
1: T'agradaria arribar al futbol professional?
2: Sí, clar, és un objectiu que tinc a llarg termini i que m'encantaria portar a terme.
1: Has pensat en, no sé, en fer de formadora a les àrbitres d'aquestes joves que comencen, o almenys, doncs, no sé, explicar-los la teva experiència?
2: Sí, de fet, nosaltres tenim un grup amb les àrbitres que entren així més noves, i jo sempre que necessiten alguna cosa, a vegades, doncs, quan m'ha de començar un partit, a l'hora de redacció de les actes, o alguna situació així una mica més difícil, doncs pregunteu. I com t'he dit abans, quan les agafo amb mi, doncs sempre els dic que aprenguin i que s'equivoquin, perquè al final el que et fa ser bon àrbit és com menys errors fallis, millor, però els has de fer per aprendre d'ells.
1: Què li diries a una noia jove que dubta si comença a ser àrbitre o no, i deixar, per exemple, no sé, com el teu cas, doncs, de ser jugadora per passar a ser àrbitre?
2: Jo crec que per ser àrbit, sobretot, t'ha d'agradar molt el que vas a fer, has de disfrutar. Podria parlar fins i tot de vocació, perquè al final aguantes moltes coses, però jo els diria que sí, que els farà ser molt valentes, que els farà fer un pas endavant, i que no és impossible ser àrbitre, que no s'ha d'aguantar tot i que ho han d'intentar, que és molt important que siguem allí, i més ara que ja tenim dones que estan a punt d'arribar al futbol professional masculí també, i que al final hem de demostrar que nosaltres també podem fer aquestes coses.
1: Ara ho deies, però tot i això encara queda una miqueta. Què hauria de canviar en el futbol per tenir aquesta visibilitat?
2: Bueno, és que visibilitat en si, o sigui, donar doncs, més oportunitats. El que et deia abans, és molt fort que quan arriba a un camp de futbol es sorprenguin perquè sigui una noia, perquè no, suposo que no ens veuen prou, també. Jo crec que hauria de canviar això. Fa poquet amb el de la Copa de la Reina, que es juga a hores tan descompensades, a les 12 del migdia. No veurà ningú un partit a les 12, posa-la a les 9 de la nit, que la gent va sopar, que la gent es pot reunir. Jo crec que per part dels mitjans falta això, una mica més de visibilitat, de donar l'oportunitat, com estàs fent tu, Júlia.
1: I ja per acabar, creus que els mitjans tracten amb prou respecte als àrbitres, o que aquí és algú doncs, que potser haurien de millorar?
2: Jo crec que aquí hem de millorar moltíssim, perquè al final fem una tasca que és superimportant i que al final és comprometuda. Nosaltres convivim amb l'error i l'error s'ha de tractar amb respecte, perquè sí que seguim un reglament, però també seguim un protocol de gestió. I molts de programes que comenten els partits, comenten els equips i donen oportunitat als equips de donar veu. Però no hi ha cap programa que doni veu a l'arbitratge. No hi ha cap professional que doni veu a, doncs, això està pitat així. La gent desconeix la regla, per això molta gent s'atreveix a criticar-la.
1: Totalment. Doncs gràcies, Ivet, i molta sort per aquesta temporada.
2: Moltes gràcies, Julià.
0: La Ivet ha treballat intensament, moltes vegades en silenci. No ha estat gens fàcil, ho sabem, i ella, de fet, ens ho ha confessat, però és aquí. Ho ha aconseguit i des d'aquí, des de la Noia a Distància, li desitgem tota la sort del món. Estem segurs que no la necessitarà. Nosaltres ja marxem, ens despedim i ens retrobem aviat, segur, en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.com

0: Ens hem de remuntar als segles 8 i 10 per trobar l'origen de la llengua catalana. Es considera que les homilies d'Organyà són un dels primers textos escrits en català. 1000 anys d'història, tu. Alguns pensaran que si ha durat tants segles, per què hauríem de patir perquè no en duri encara dos més? Però és que una llengua no sobreviu pels anys anteriors. Aquí només importa l'ara i l'aquí. I no cal que us digui que la cosa no està per tirar-hi coets. I us ho diu un professor de català a Barcelona. Però va, no ens posem melodramàtics, que si d'una cosa en som experts és en no perdre l'esperança i resistir. I amb el català no serà diferent. Perquè amb el català ens enamorem. Ens diem el nom del porc. Escoltem música. Fem l'amor. Suspenem o aprovem exàmens. Somiem i fins i tot xerrem a l'hora del pati, tot i que potser cada cop menys. Ei, ja sabeu què vol dir això. El timbre indica l'inici de l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'ús i de la situació del català.
1: Jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. Quan tu dius que escoltes Figaflaues, doncs ja t'etiqueten amb una...
2: El catalufo.
3: Que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català.
0: Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
3: Ai, va.
0: Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
1: Per què canvies a castellà? És que no ho entenc. No, no. És un microracisme.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, què
4: significa necessari? Trobar un entorn on parlar-ho. Català, a l'atac!
0: Soc en Cristian Oliver i em considero un apassionat de totes les llengües i em preocupa quan alguna està en risc. No ens enganyem, el català no passa pel seu millor moment. L'última enquesta per la llengua així ho confirma amb una nova davallada del seu ús habitual. Ja el situa en un 32% de la població. Perquè us en feu una idea, el 2003 era del 46, o sigui, hem passat del 46 al 32%. Què està passant? Si sembla que ara hi ha més cinema en català que mai, no? La música urbana ja es fa desacomplexadament en català i fins i tot una pel·li com La casa en flames triomfa a les sales de cinema. Però els joves realment parlen en català? L'escola fa tot el que té al seu abast perquè sigui realment la llengua vehicular? Tenim prou referents i continguts en català a les xarxes? Mirarem de respondre a totes aquestes preguntes amb els quatre joves que avui ens acompanyen al programa d'avui. Hola, què tal? Com esteu?
5: Què tal?
6: Bon dia, bona tarda.
0: Començo amb la veterana del grup, la Júlia. Hola, què tal?
7: Què tal? Com estem? Molt bé.
0: Molt bé. La Júlia té 16 anys, fa primer de batxillerat, i a mi m'han dit que la teva paraula en català preferida, en són dues, són gresca i xerinola.
7: Home, i tant, sí, m'encanta.
0: Això diu molt de tu, ja, eh?
7: Sí, és una...
0: Per què t'agraden, a veure...
7: Perquè és una manera de dir festa, de dir passar-s'ho bé, però única, d'una manera en català única.
0: Perfecte. També tenim l'Aaron. Hola, Aaron, què tal?
8: Hola, bon dia, bona tarda.
0: L'Aaron té 15 anys, va a quart d'ESO, i per tu la paraula que més t'agrada és... A veure si la sé dir, perquè és una que, més, que em costa molt, xiu-xiuejar.
8: M'encanta, perquè és una paraula, crec que única del català i que representa no tant aquell moment que estàs parlant en silenci, sinó un acte, saps? Tu estàs xiu-xiuejant a una persona, saps?
0: No, és perfecte. Hola, Noelia, com estàs?
9: Hola,
0: bé. La Noelia té 15 anys i va a tercer d'ESO i la paraula que més t'agrada en català és t'estimo.
9: Sí.
0: Romàntica.
9: Sí, és que jo crec que en qualsevol idioma no crec, o sigui, jo crec que no hi ha una altra paraula que ho expressi com d'aquesta manera tan
0: completa, no?
9: Sí.
0: Molt bé. I per final he deixat la Paula. Hola, Paula, com estàs?
10: Hola, molt bé.
0: La Paula té 14 anys, fa la tercer d'ESO i m'han dit que la paraula que més t'agrada en català és pingüí.
10: La manera de pronunciar m'encanta, simplement la paraula i escriure-la.
0: Va. Molt bé, doncs va, ja que hem fet les presentacions entrem en matèria i us faig la primera pregunta. Feu servir català en el vostre dia a dia i si és així, en quins contextos? A veure, qui vol començar? Júlia.
7: Jo sempre amb tothom.
0: Amb tothom, és la teva llengua.
7: Si és la meva llengua, per tot.
0: Uh-huh. La resta també?
9: No.
0: Aaron, ai, Noelia, t'ho has dit que no clarament. Tu no fas servir el català o no el fas servir gaire?
9: Només a l'institut.
0: Només a l'institut.
9: I de vegades...
0: Però amb els teus companys, amb els professors...
9: No, només amb alguns professors.
0: Vale, i tu, Aaron?
8: Jo, malauradament, hi parlo amb 5 amics contats al català i a casa, de vegades, jo em considero castellanoparlant. Per desgràcia, la veritat. I...
0: Home, al final totes les llengües són igual d'importants.
8: Sí, és clar, però el català, com és nostre i no el parlo tot el que l'hauria de parlar.
0: Tu, Paula?
10: Jo, la majoria del temps, la veritat, però tot i que alguns dels meus companys no el solen parlar perquè no el saben al 100%, però sí, l'utilitzo molt, la veritat.
0: I tens la sensació que el català es parla cada vegada menys?
10: Sí, la veritat és que sí, perquè des de primer fins ara tercer s'ha notat molt el baix rendiment del català i, no sé, el trobo com més a faltar.
0: En tots els contextos, per això, a l'escola o en tots els contextos?
10: En tots els contextos, totalment, perquè, per exemple, tu vas al supermercat i demanes algú en català i a vegades et contesten en castellà i dius, t'estic parlant en català, potser, si no en saps, m'hauries de contestar en català, no? Doncs, bueno, però...
0: I què et sembla si no el sap?
10: Doncs, em sembla bé, també, jo el contestaré en castellà amb molta amabilitat, també.
7: Sí, jo respecte al que diu la Paula, és una mica al revés el que faig jo. Vull dir, jo, per començar, sempre em dirigeixo en català i ja entenc el seu punt, però vull dir que no, en cap moment exigeixo que em responguin en català. Jo penso que si em responen en castellà mentre m'entenguin, jo els hi seguiré parlant en català. Però mentre a mi no em demanin que canviï de llengua, jo tampoc li demanaré.
10: Totalment, sí, sí.
0: Noelia, què opines d'això que comenten les companyes?
9: Jo opino que sí que és una mica el mateix. Que si jo, per exemple, jo de normal parlo en castellà i em responen en català i si veu que dubten d'alguna manera, jo parlo català si puc, o sea, perquè puc, però no estic acostumada.
0: I et molestaria, per exemple, que algú et parlés en català i que tu li respons en castellà i, i l'altra persona manté el català? O no?
9: No.
0: És perquè
9: si,
0: en
9: si ens entenem, doncs...
0: D'acord. I tu, Aaron, què? Què opines?
8: Jo acostumo a obrir la conversa en català, encara que si la persona...
0: O sigui, la primera persona, quan no coneixes algú, la primera llengua que fa servir és el català.
8: Sí, sempre el català, perquè, i de fet, ha hagut un treball darrere, però si aquella persona em respon en castellà, perquè, siguem sincers, la majoria de cops et respon en castellà i no et respon en català, pues tu i jo canvio directament al castellà, no continuo al català.
0: Per què dius que hi ha una feina al darrere? Què vols dir?
8: Perquè jo sí que, com m'he criat a una casa on ma mare hi parla castellà i el meu pare valencià, però per mi és com si parlés castellà i llavors tinc la costum de dirigir-me, tenia la costum de dirigir-me a les persones en castellà.
0: O sigui, per tu ha sigut una decisió.
8: Sí, la meva va ser una decisió que va començar a tercer d'ESO, on va ser filla de pues d'una reflexió que vaig tindre i vaig començar pues, a dirigir-me en català, a preguntar l'hora a català, perquè diguem-ho, és molt bonic dir quina hora és.
0: A fer una llengua al final útil, no? Una llengua...
8: Utilitzar aquesta...
0: I a l'escola ho fan això? Amb els companys també ho fas?
8: Sí, però a l'escola, i potser estic obrint un meló, és que quan tu hi parles català, no sé si t'ha passat, Noelia, que... tu que ets també castellà o parlant com jo, quan hi parles català amb amics que hi acostumes a parlar castellà, pues primer et burlen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla, parla castellà que estarà més còmode, o deixa de fer el ganso, per exemple.
0: Total. I llavors,
8: sí, et fan com una miqueta d'acostar,
0: sí,
8: saps?
0: Noelia, tu què vols comentar?
9: És com estrany.
0: És estrany.
9: Per exemple, a la meva escola, jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català. I si ho parles és com... Sí, claro.
0: O sigui, que et miren malament, vols dir?
9: No, però com que fan la gràcia, per així dir-ho, perquè és com... Perquè ara
0: o sigui, se sent com una broma, no? Una sensació com una...
9: Sí.
0: I, clar, una mica això em lliga, creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment...
10: Jo penso que no. Trobo que el català és un idioma molt xulo de parlar, hi ha paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
7: Com pingüí.
10: Sí, per exemple. Com pingüí. Doncs és com la teva essència, al final, no sé, trobo molt divertit.
0: Que al final una llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no?
10: Exactament.
0: Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants.
10: Sí.
0: I al final veure's obligat a canviar la pròpia llengua, això us ha passat alguna vegada, que us heu vist obligats a canviar-la pel que diran, ja no perquè evidentment l'altra persona no l'entengui, sinó perquè el que comentaves ara, Noelia, si algú parla català a la classe es fa una mica de broma i tal, us heu vist obligats?
7: Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de això, el castellà, la llengua guai, la llengua per relacionar-se, i la llengua de no de l'escola, perquè en teoria els professors t'obliguen, imposen, diu la gent, de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
0: No, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català, pel que diran?
7: No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors a mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors no, sempre mai m'he vist obligada.
0: Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar què en pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
2: Parlo català a l'escola, amb les meves amigues i allà on vaig, menys amb la meva família, perquè tothom parla en castellà.
5: Jo el meu dia a dia sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
6: A part de amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
11: A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiós, perquè sobre l'obra és en català.
2: Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
5: Si veig que se sent més a gust parlar en castellà, doncs ja veurem si que passo del català al castellà i no m'és ningú problema perquè vull que aquella persona se senti còmoda. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català, perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
6: Sempre es pon en castellà o en parla ja directament en castellà, és que potser al català no se li dona bé o se sent incòmode. Llavors li respon automàticament en castellà.
11: Sí, tristament sí. I de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català i un castellà i parlo castellà i jo pregunto per què.
12: Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà, així que tindria molt més públic.
2: Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
6: Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà.
13: Perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
11: Català. M'estimo molt el català.
0: Està fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual, perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%. D'acord? Ha canviat.
7: Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, per guanyar diners, castellà, per guanyar diners.
0: Digues.
1: És que això ho tinc claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflaua, un grup de català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim. Jo, si algun dia em faig influencer, presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim, perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent, perquè hi ha llengua de, per exemple, l'anglès, que no l'entén persones, però els arriba completament, perquè ja no és com, ja no és la llengua, sinó com ho fas, saps?
0: Però hem de ser sincers, Vull dir, si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners amb, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut però en català,
7: és que el que me costaria a mi, no sé si ganaria.
0: Què faríeu? Sí, realment. Català,
1: No sé si és... I no és per cada català, bé. Català. Jo dic perfectament, encara que sigui castellà parlant, jo diria català.
0: Tu com? Tu, Noelia, què opines?
9: Jo diria catanyol.
0: Catanyol.
14: Molt
0: bé, escolta, això també deu tenir el seu públic,
7: Sí.
0: I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
10: M'hauria de pensar, Em costaria.
0: És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser hi ha molts influencers, molts generadors de contingut.
10: Faria contingut mixta. Les dues coses.
0: És molt criticat, també, això, perquè hi ha una part del públic que diu, aquí no s'està mullant, vol no oblidar-se d'un nínxol, no? Bueno, i tu, Júlia?
7: No sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi, i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
0: Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior. Amb el tema música també creieu que que és inferior, o ara mateix esteu en un bon punt?
7: Abans ostres, està molt bé ara.
0: Però
7: jo crec que
0: està,
7: la indústria
0: o no?
7: De la música catalana està...
1: Jo crec que ara està petant.
7: Està petant, sí, està
10: ara.
0: Quins cantants, quins grups catalans?
7: Mira,
0: coneixeu?
7: Oques Grasses.
1: Jo ara mateix escolto Oques Grasses, Figaflaua, La Fumiga. Últimament estic escoltant també So, perquè m'ho van recomanar molts amics, i jo crec que el català, la música catalana està... en un punt molt àlgid, uh-huh. encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflaues, doncs ja t'etiqueten amb una etiqueta...
7: A Catalufo.
1: A Catalufo.
7: O Catalanet.
1: O amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflaua perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir, o sí, dona igual. O sigui, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
0: Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Mm. Per tant...
7: Per temes de nombre de parlants, també, no?
0: Nombre de parlants i potser alguna cosa més... popularitat, potser.
7: Mm, però jo crec que ho petes més en català aquí, mm-hmm. no, que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no? Mm-hmm.
10: Sí.
7: I hi ha més gent concentrada que escolta música en català.
0: Clar, sí. Trobeu, trobeu, per exemple, el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobaríem també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
7: Hi ha un altre tarannà, vols dir?
0: No sé si hi ha, ni tan sols podem trobar el contingut, és a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si la Paula m'entén.
10: Sí,
0: tu què opines?
10: Jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time perquè no el pots trobar. Has de rebuscar fins que et surti.
9: És preparat amb mi sí que em surten.
0: Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà i molt poques en català. No sé si vosaltres ho feu servir vocabulari també vostre, que a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com essència catalana de llenguatge jove o no? O només en castellà o en anglès?
7: Com pregunto, Samat, per exemple.
0: Samat, sí, pot ser.
7: Sí, però
0: alguna
7: ara
0: més?
7: No se m'acorda.
0: Layat, crash, random...
1: Layat, random, jo... I sí que hi ha paraules, però Layat. Això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè has d'anar a buscar els tiktokers o els instagramers, els influencers que hi pugin contingut en català perquè, pues per això, pues per el que he dit abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure.
0: Clar, les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà, només el 9% ho fan en català. Creieu que fa falta parlar català per viure a Catalunya o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
7: Hem d'aconseguir que sigui necessari.
0: I això com es fa? Nòlia, com es fa que català sigui necessari?
9: Que gent com jo, que no parla normalment en català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
0: I que suposo que també trobi contingut, no? Que li pugui interessar igual que amb un altre idioma. Un entorn també.
7: Entorn, cursos gratuïts, per gent que ve de fora també, oferir el màxim de places a tot arreu. Sí. I que la gent d'aquí, sobretot els catalanoparlants, els incloem.
1: Exacte.
7: Sí. O sigui,
0: com podem fer això? Com podem incloure una persona perquè s'animi, perquè digui, ostres, a mi ara el català vull parlar-lo perquè la trobo necessària, em ve de gust.
10: Nosaltres a classe tenim molta gent que és de fora. I han vingut nous dels anys passats o actualment. I nosaltres sempre intentem parlar-los en català. I ara ells el parlen, el català. No tan bé, lògicament, però el parlen. I dius...
0: Al final, una llengua tampoc no... Si no és la teva, tampoc no cal que la parlis perfectament. Al final, l'objectiu és comunicar-nos, no? I a vegades tenim aquesta obsessió de que l'hem de parlar perfecte. Això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
1: Sí, però jo crec que has donat en el punt clau perquè ara mateix, tu quan comences una conversa que estàvem parlant abans, no? Tu, Noelia, que ets castellano parlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Cristian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Aquesta és una pregunta que malauradament tots sabem la resposta, i com bé ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé el que has dit tu d'això de parlar-hi. Exacte, això em sembla magnífic.
7: Sí, però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català et dona com moltes més eines. Jo crec que com més llengües sàpigues aquí...
0: Sí. Bueno, el somni de qualsevol seria parlar totes les llengües del món, no? Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
10: Ui, es casa. Es casa.
9: Fatal.
0: Just o què? Bueno,
10: no,
0: a veure, sabeu que una llengua, es veu la qualitat d'una llengua, la seva vivesa, segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
7: Ai! Va.
0: Això no us ho esperàveu, eh?
1: No, és que no.
0: Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar els següents refranys en català.
7: Va.
0: Vale? I a veure una miqueta també si saben què volen dir. Va, comencem amb el primer. En el pot petit...
9: I a la vora de confitura.
0: Molt bé, Noelia, molt bé.
7: Joder, la Noelia, com estava pensant... Ui!
0: Què vol dir?
7: És que se'l sap tot, ja, Noelia.
0: Aquí tindrem ara un gir de guió,
7: No ho he estudiat.
1: No m'esperava,
9: Lo estava pensant, lo justo.
10: Estudiat amagades, no val.
0: De fet, en el pot petit i a la bona confitura vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona.
7: Sí.
0: Va, els altres, atents. I tu també, Noelia, va.
7: Anem amb la Noelia,
0: Qui dia passa... Ui, aquest silenci.
7: Any
0: empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats,
1: Ningú.
0: Qui dia passa, any empeny. Anem a la tercera, el tercer refrany, De mica en mica...
7: Som la lampita.
0: Molt bé, va, aquí vol dir que no ens hem de rendir, que anem fent a poc a
1: poc. Aquest sí.
9: Este sí.
0: Va, pugem de nivell, No diguis blat fins que...
1: No tinguis el sac. Omplert i ben lligat.
7: No és
1: el
7: sac i ben lligat. No.
0: Molt bé, perfecte. Molt bé, exacte. I vol dir que no et precipitis, abans de donar una cosa perfecta.
9: És un ús.
0: Va, l'últim, L'últim refrany. Aquí, Paula, Vinga, va,
10: Ho pensava.
0: A la taula i al llit...
7: El primer crit.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Què vol dir això? Que volem quan algú que ens ajudin, no? Molt bé, escolta, molt bé. Jo us he vist perfectes, Va, si us sembla, ens anem a escoltar més Pati Real sobre què opinen del català i tot això que estàvem comentant i després ho comentem.
5: A la meva escola la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlar en català. Però a l'hora del pati i el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
2: Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells. Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
14: Col·legi, sento molt més el castellà, el català.
9: L'únic que, és que hi ha gent que parla català, però quan parlo en castellà, no sé, faig un popurri. Plan, o a vegades quan parlo coses sèries les parlem en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
2: La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema, parlen en castellà. Si van a dinar, parlen en castellà. Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa, però al col·le i al pati i pel carrer sempre parlen en català.
9: Vols que parlem català? Fem popurri.
2: Parlen en català. I, a més, sempre estan remarcant la importància de fer-lo servir, que és una llengua que s'està perdent. La meva escola és molt catalana i la majoria de professors dirigeixen en català.
5: Al meu institut els professors sempre parlen en català.
0: De fet, menys del 40% dels estudiants s'adrecen en català als seus profes i només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Clar, Noelia, tu això com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
9: Depèn molt del profe i de si com tens certa confiança, per així dir-ho. Perquè si t'imposa molt, jo, per exemple, si un profe, per exemple, a la directora i a la cap d'estudis, sempre en català perquè m'imposen. Però, per exemple, a... no sé, el de mates, per exemple...
0: El que cau bé, potser,
9: sí,
0: que ets relaxada...
9: Sí, perquè, no sé, com no em surt català.
0: I ho fas en castellà.
9: Sí, i em respon...
0: I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. En canvi, ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
1: Exacte.
0: No?
10: Totalment.
0: Què vol comentar?
7: Sí. I el tema d'insultar, no?
0: Buah. Sí. Insultar més en castellà que en català.
7: Sí.
10: Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
0: D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
10: De Figueres, Vilajuïga, en teoria.
0: Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles?
10: Sí, potser,
0: què en penseu vosaltres, els que viveu a Barcelona o voltants?
7: Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com entre els professors jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots, però
0: I per què creus alguns... que s'està posant de moda?
7: Bueno, jo crec que hi ha aquesta... O sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, com de, ei, soc molt guai, et parlo castellà...
0: O sigui, creus
7: castellà...
0: que és una manera d'apropar-se també als estudiants, per fer-se més agradable, més...
7: Sí però proper. ho trobo sí, fatal, sí. Perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística i fa... Bueno, fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
0: Clar.
7: Però, bueno,
8: exacte. Sí, bueno, no, és que, de fet, és això, crec que és això el que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes hi parlen de col·legueo en castellà i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueo, jo sóc igual que tu i tot això, pues separa el castellà com si fos col·legueo i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parlaré en català, no vingui a ser que em digui no sé què cosa en castellà, i això em sembla una pena.
0: Clar, i com podríem... Digues.
7: Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que com més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
0: Sí. Però... I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
9: Que, per exemple, a vegades al meu institut, depèn del profe, també et diu, què has dit? I hasta que no... O sea, t'ho dic, què has dit? I hasta que no... No s'ho dius en català, no et respon.
0: Ja. I això t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
9: No, o sea, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
0: I t'has de trobar una situació que t'obligui una mica, no? Que et
9: posi... Sí, però no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que a lo millor ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula... Sí que l'ajuda.
0: Que et convidi, no? Sí. I això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys o ho veus tu de manera diferent?
9: Jo crec que ho veiem bé perquè també s'ajuda cada cop a com parlar-lo amb més fluïdesa.
7: Doncs mira, és que tenim un exemple d'una persona que està allà parlant que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem... Sí, és un cercle viciós. Sí, com més ells s'exclouen, nosaltres més els traiem.
0: És que potser
7: no,
0: té un punt,
7: té
0: un punt aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera...
7: El català ha de ser una eina de cohesió social.
8: Hòstia, quina frase.
0: Bonic, això, eh?
8: Sí, molt bonic. I jo crec que també he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Però si en comptes comences a fer unes activitats de fer un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
0: una cosa normalitzada.
8: Veu una cosa normalitzada i veu una cosa
9: que l'entén.
8: Exacte.
7: Anem a experimentar amb el català, no?
8: Exacte, i que es pot fer col·legueo, i que es pot fer, pues jo em posaré al meu perfil que soc guapíssim o guapíssima, el que sigui, i llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada, i sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
0: Es diu moltes coses dels joves, i una de les coses bones que es diu és que sou més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors, o no?
10: Jo ho desconfio.
0: Tu no estàs d'acord?
7: No. Jo ara mateix no gaire, ho hauria.
8: Jo abans més.
0: Però quina representació?
9: Depèn de l'època.
7: No. Bueno, fatal.
0: Jo em quedo amb la part optimista, que els joves són els que més llegiu,
7: sí.
0: Però només un 26% ho feu en català. Si heu d'agafar un llibre que us aneu a comprar pel vostre gust, és a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
9: Castellà.
10: Jo, a mi és igual, mentre m'agradi el gènere també. Literari,
8: exacte,
10: el que sigui.
8: Jo
9: sí que és veritat.
8: Exacte. Jo sí és fantàstic, com Patrick Rufo, que és el meu escriptor preferit, i que ho fa... Bueno, la novel·la que me'l vaig llegir en castellà, pues me la compro, però, per exemple, ara vam llegir Terra Baixa, que és en català,
0: la Terra Baixa.
8: Em va encantar, mira que ho trobo molt complicada d'entendre perquè utilitzen un llenguatge molt complicat i jo com a castellano parlant pues ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classe
0: i
8: em dona pena haver-ho llegit tan tard. Això sí,
0: bueno, mai no és tard per llegir i recuperar textos que potser voldria haver llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant, tenim aquí un entrepà. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va. Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegeix aquest missatge, Paula.
10: A veure, missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
7: Així no anem enlloc.
1: Clar,
7: és que passa molt.
0: Les cares,
7: clar,
0: les cares que heu fet,
7: Les cares, quan les cares?
15: Què? Pobra noia.
0: Què fem?
7: No, però és que...
0: Què li diem a la Rebeca?
7: És que passa molt.
0: O què li diem a la
7: Rebeca? Passa molt.
1: Passa moltíssim.
15: És que és quasi racisme.
1: Sí, exacte.
7: No, perdó.
1: No, és que és veritat.
7: Sí, és que sí.
15: És com, a veure, ets de fora, no et penses parlar català, perquè el català baix d'aquí.
1: Exacte, o si veus al supermercat o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs en el Mercadona i veus la caixera, que tu ets... I jo, que soc castellanoparlant, que castellanoparlant, em parla en català, però si veu que darrere meu ve una persona pues, que té sud-americana o amb pell de color, canvia el castellà. Però i per què canvies el castellà? És que no ho entenc.
0: No, és que això ho veu de mala educació.
1: És un microracisme. I jo dic teixantment, o sea, sé que sé, i fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte. Que és
15: i a més ara, que tothom m'ha passat arreu.
10: Sí.
0: Per tant, tots quatre estem d'acord que...
1: Ens carregaríem el professor. Exacte.
15: S'ha de partir
1: ja ho dic jo. Ens carregaríem el professor.
0: Està molt bé.
7: Sí, però és doncs que... Ens carregaríem el professor, crec.
0: Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol d'Hora del Pati i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat. Sí?
7: Va.
0: Esteu preparats?
7: Sí.
0: Va, anem al primer.
1: Comencem.
0: El Ramon diu, soc cambrer en un bar de la Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu, les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català. Per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí?
15: Com es diu aquesta?
0: Aquesta és l'Anna.
15: Molt bé, Anna.
0: Sí?
15: Molt bé,
1: ja no fa falta que...
0: Anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
1: Hòstia, hòstia.
15: Ai,
0: tenim
15: no,
0: el Ramon,
15: no,
0: si
15: no
10: és motiva. Castigaria els tres.
15: Si no és motiva, la
0: tenim
15: gent.
0: El Ramon al cambrer, que no canvia mai de castellà.
15: El
0: castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i castellà són el futur, i per tant un català fora, i el Dida, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
7: El pensament de l'Anna em sembla molt simple.
0: Sí.
7: Una llengua és una manera de veure el món, una llengua és preciosa.
0: Que un es quedi sense pati,
1: És una manera de viure, una llengua.
7: És una manera de viure.
1: De pensar i de fer. Llavors, sí. Jo a l'Anna ho trobo...
0: Senteu el tic-tac, O sigui, hem de posar-nos d'acord,
7: Està batant la diversitat, l'Anna.
10: Jo que estic al Didac.
1: Jo també.
0: Per què castigues al Didac? Sí.
10: Perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, doncs ajuda'l, no?
0: L'has de convidar. Molt bé. Noelia, tu qui castigues, a veure?
9: Buah, és que... No sé.
0: Jo sí, tenim aquí.
9: Estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... A qualsevol.
1: Jo castigaria el Didac i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre el català com ara mateix tu o jo que estic parlant en català aquest podcast, li hem d'ajudar, li hem d'acompanyar i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati i amb una expulsió amb el Didac.
7: No hem de parlar un català perfecte de Vic, m'entens?
10: Clar.
7: Sí, una persona que l'està aprenent, vull dir.
0: L'Anna que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès, creieu que el català té futur?
1: Sí.
7: Mentre jo estigui viva,
1: No, sí, completament,
0: Però ho penseu convençuts,
1: 100%, perquè jo crec que encara que sí que he de dir que potser es redueix una miqueta la zona de parlants per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec amb força, de veritat, amb força i ho defendré, la veritat.
0: Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
7: Jo també, és que conec la meva realitat i intento obrir, o sigui, obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on amics meus, així, no tothom, però el defensem i estem disposats doncs, a parlar-lo sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio. Sí, confio.
0: Clar que sí.
7: Aquell d'abans, jo mentre el defensi jo...
1: Què penses, Noelia? Com?
10: La defensora del català.
9: Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya'm català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, que sigui necessari.
9: Trobar un entorn on parlar-ho.
0: I tenir... Ostres, això està molt bé, tenir un entorn d'amistats...
9: És que, per exemple, a casa, no. A karate, tampoc. Amb la meva millor amiga, tampoc, perquè... No sé, no ens ha sortit.
0: Diries mai. Que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
9: Sí. Perquè, clar, si tu... Per xat, sí, qualsevol. Perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí en persona...
0: Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un líquid d'aquella persona que tingui i aprens.
1: Estic d'acord.
0: Ah, meravellós.
7: Clar, t'enamores d'aprendre català per amor.
0: Sí, per amor. Sí. Aprendre català per amor és una molt bona frase.
7: És una millor tècnica.
1: És el títol d'on. I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
7: Xerrupa, figues, abraçafanals...
1: Soñatuitas.
0: D'aquí anem una mica coixos en català, eh? S'ha de dir que en insults... Sí, sí, tot i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
1: Tirallonga.
0: Que li ha sortit així sol. Iopa,
1: fills... Soñatuitas. Són aquests insults...
9: Si no conozco ninguno.
0: Paula, tu vols afegir alguna cosa?
10: Jo, doncs, com ha dit la Noelia, pues, jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària. Perquè trobo que hauria d'estar igual.
0: No, està molt bé. Però, bueno, decidint qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord, eh?
10: El Didac,
1: més expulsió.
0: Que si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar que sí. Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
7: No.
0: I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
10: Doncs jo, tot, m'ho diria tot, perquè m'ha encantat, la veritat, però... Si
0: un titular, dius, que... m'emporto això.
10: Doncs m'emportaria... El català és una fantasia.
0: Que bonic, això. Perquè... Noelia, sí. Tu què et portes?
9: Que hauria de parlar més català.
0: Uh-huh.
9: I que, o sea, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sea, no
0: doncs
9: per
0: el
9: què.
0: Parles perfecte.
9: Sí, el parles superbé.
1: Et parles molt bé.
0: De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè et comuniques la mar de bé.
7: I és molt guai que el vulguis parlar i que el parlis.
0: I tant, i tant que sí. Aaron,
1: el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai, i de fet aquestes forces me les ha reomplit la Noelia, al veure que s'està esforçant. Jo mateix em dono les meves gràcies, encara que quedi fatal, perquè m'agrada molt el català, i a la Júlia, i a la Cristian i a la Paula.
0: Que bonic.
1: La veritat.
0: Gràcies a tu també, Aaron. I tu, Júlia, amb què et quedes?
7: Jo diria dues coses, si se'm permet.
0: I tant.
7: Primer, el català pot ser gresca i xerinola. Val? Després,
0: i pingüí també.
7: I pingüí pot ser. I t'estimo. I xuxueix. I també català a l'atac.
0: Oh, molt bé. Molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies, Aaron, Noelia, Paula... M'estic deixant... La Júlia m'has dit... per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè de veritat que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat
7: sí,
0: amb això i jo com a profe he de dir, com a profe de català he de dir que es parla cada vegada menys, però confio
1: gràcies,
0: que...
1: Gràcies per la confiança, eh?
7: Sí,
0: confio,
7: ho intentarem,
0: ho seguirem...
10: Pico pala tot.
0: Ho seguirem batallant amb moltes ganes perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones. I
7: perquè mica en mica...
0: Sempre en mica! I va, i com diem en català també, això està dat i beneït i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe i fins al proper episodi.

Les peülles dels cavalls són estructures fascinants i vitals per a la seva mobilitat i salut en general. Aquestes estructures estan compostes principalment de queratina, la mateixa proteïna que forma les nostres ungles i cabells. Cada peülla d'un cavall es divideix en diverses parts clau: la paret, la sola, la renilla i el taló. La paret de la peülla és la part visible des de l'exterior i actua com a coberta protectora. La sola és la part inferior de la peülla, que proporciona suport i protecció al peu. La renilla és una estructura en forma de V baixa a la part inferior de la peülla que ajuda a esmorteir l'impacte i a bombar sang a través del peu mentre el cavall camina o corre. Un fet curiós sobre les peülles dels cavalls és que creixen contínuament, igual que les nostres ungles. Per aquesta raó, és essencial que els cavalls tinguin un manteniment regular de les seves peülles, cosa que inclou retallades i, en molts casos, ferradures. Les ferradures protegeixen les peülles de danys i desgast excessiu, especialment en cavalls que treballen superfícies dures. A més, les peülles dels cavalls són extremadament sensibles. Estan plenes de terminacions nervioses i vasos sanguinis, cosa que les fa crucials per la detecció del terreny i l'equilibri. Una peülla malmesa o mal cuidada pot causar dolor i coixesa, afectant seriosament a la qualitat de vida del cavall. Per això, l'atenció adequada a les peülles és una part essencial de la cura equina.

Amigues i amics, molt bon dia. Aquí a Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, comencem, com ho fem cada dia al matí, el programa La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla, i que us el presenta Pere Païssa. Avui comencem amb dues sardanes del compositor Josep Maria Sarracan. La primera es diu Eixos penyals coberts de romaní, sardana de l'any 1970, i després Somnis de Nina, de l'any 1966. Les podem escoltar amb la cobla Mediterrània.

Hem pogut escoltar aquestes dues primeres sardanes d'avui, sense toc final, molt suaus, boniques. La primera es deia Eixos penyals coberts de romaní, i després Somnis de nina, sardanes de Josep Maria Serracant, i amb la copla Mediterrània. Bé, i continuarem amb aquesta copla, i ara escoltarem Montserrat, sardana que va fer l'any 1974, i després A una moreneta de Mollà, de l'any 1975.

Acabem d'escoltar del compositor Josep Maria Sarracant les sardanes Montserrat i després a una moreneta de Moià. Aquesta sardana ell la va dedicar a la seva mare i, com hem pogut comprovar, té un tiratge de llargs bastant, bastant llarg, ja que són uns 114 o 115 compassos. Bé, i ara escoltem una darrera sardana d'aquest compositor, en Josep Maria Sarracant, que es diu Noces a Vic, i la va fer l'any 1975 i també la podrem escoltar amb la Cobla Mediterrània.

La Copla Mediterrània ens acaba d'interpretar Noces a Vic, de Josep Maria Sarracán. Bé, i ara canviarem de copla i de compositor i escoltarem una sardana de Vicenç Bou. És molt poc coneguda. Es diu Maria Carme, encís de Nina, i la podrem escoltar amb la copla salvatana.

Hem pogut escoltar aquesta balladora i bonica sardana, com totes les que ens va fer en Vicenç Bou. El seu nom, Maria Carme Encís de Nina, i ens l'ha interpretat la Cobla Salvatana. Bé, i ara, com sempre, i fins a arribar a dos quarts en punt, una mica de música per a cobla, i després escoltarem una sardana obligada de dos flabiols, que es diu La Primerenc, i és del mestre Joaquim Palmada. I després, Roses del Jardí del Terme, de Rosem Palmada, les dues amb la Cobla Salvatana.

Hem pogut escoltar la cobla salvatana que ens ha interpretat una sardana molt antiga que es diu La Primerenca, és del mestre Joaquim Palmada i obligada de dos flabiols, i després Roses del Jardí del Terme, de Rossend Palmada. Bé, i ara la cobla salvatana ens interpreta una altra sardana de Rossend Palmada que és de l'any 1966 i es diu Carme Riallera.

Hem pogut escoltar a la Cobla Salvatana ens ofert Carme Riallera, una sardana de l'any 1966 feta per en Rossend Palmada. Bé, i ara canviarem i escoltarem unes quatre sardanes cantades. Ens les interpreta Salomé. En primer lloc, Marinada, aquesta sardana tan coneguda i tantes vegades interpretada que l'hem escoltat en versions molt diverses. Ara, doncs, li toca a Salomé. És una sardana d'en Tori Pérez i Moya. I després, una també de molt coneguda, el saltiró de la cardina del mestre Vicenç Bou.

Hem pogut escoltar a la cantant Salomé, que ens ha interpretat la coneguda sardana Marinada d'Antoni Pérez i Moya, i després el Saltiró de la Cardina de Vicenç Bou. Bé, i ara escoltarem una altra sardana també molt coneguda i molt maca, el Cavaller enamorat del mestre Joan Manent, que també ens la interpreta i ens la canta Salomé.

Bé, amigues i amics, i després d'escoltar a Salomé amb aquesta sardana tan coneguda, el cavaller enamorat de Joan Manent, anem per acabar el programa d'avui. Poden escoltar durant una bona estona els Balls de Bastons del Maresme amb la copla a la principal de la Bisbal. I d'aquesta manera, amigues i amics, jo em despedeixo de tots vostès fins demà. I demà, ja ho saben, si volen escoltar, tindran un nou programa de la tenora. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Arnau Vilà. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per a les pròximes hores, especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est. Els bombers han atès entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre d'ahir un total de 94 avisos relacionats amb l'episodi de fortes pluges, tempestes i ventades que ha afectat diversos punts del territori. De cara a avui, el descens de temperatures ja serà més evident. Els valors més habituals se situaran entre els 28 i els 34 graus. I el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa. Durant l'episodi, s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià. També hi ha hagut màximes com 41,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, i els 41,1 a Torroja del Priorat. La picabaralla política entre govern i Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Per ara, el govern ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. Es tracta de l'Home Margarita i El Embolsamiento. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada a la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. Pel que fa als esports, João Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista portuguès ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029. Cancelo arriba amb la carta de llibertat sota el braç i inicia la tercera etapa al Club Laurana. El lateral va jugar el curs 23-24 i també el tram final de la temporada passada com a culer. El portuguès es va guanyar la confiança de Hansi Flick, qui volia que Cancelo tornés a formar part de la plantilla per aquest pròxim curs. Un Barça que ha enviat el porter Aaron Jacobsvili cedit a l'Almeria de segona divisió. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: El veí del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta, Generalitat de Catalunya.
2: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Pues una setmana més, estic molt content de retrobar-vos, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest espai de les restes de sèrie per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons referents als ocells, que, com tothom sap, són una classe de vertebrats bípedes de sang calenta que es caracteritzen per pondre ous de closca dura i per tenir plomes, un bec mancat de dents, un metabolisme ràpid, un cor de quatre cambres i un esquelet lleuger però robust. Viuen arreu del món i la seva mida va des dels 5 centímetres del colibrí nan abella fins als 2,75 metres de l'estruç comú. N'hi ha unes 10.000 espècies vivents. Els ocells tenen ales que es desenvolupen en major o menor grau segons l'espècie i que van evolucionant de potes anteriors i que els permeten volar, tot i que alguns n'han perdut la capacitat, com ara els pingüins. I d'això podem iniciar ja, musicalment parlant, aquest espai d'avui. I que millor que fer-ho amb una més que coneguda cançó composta pel suís Werner Thomas el 1957, i que l'home es veu que interpretava a l'acordió a restaurants i hotels de la localitat de Davos, animant l'audiència a seguir la coreografia que ell mateix havia ideat. El tema en qüestió va arribar a Espanya l'any 1981 de la mà de l'acordionista Maria Jesús, que igualment va incorporar una lletra en espanyol. Efectivament, m'estic referit a El baile de los pajaritos, que es va convertir en un autèntic fenomen social a l'Espanya del moment, assolint el número 1 dels 40 principals la setmana del 17 d'octubre del 1981. Ah, i potser recordareu que fins i tot es va arribar a gravar una pel·lícula titulada Los pajaritos, protagonitzada per l'esmentada Maria Jesús i que, per si us interessa, la crítica la va suspendre amb una nota de 2,9 sobre 10.

Els falciots, que en espanyol en diuen vencejos, són uns ocells una mica més grans que les orenetes que poden viure pràcticament a tot arreu, tot i que són més abundants en zones urbanes i al voltant de les seves àrees de cria. Són completament negres, d'ales molt llargues, cua curta i vol rapidíssim i acrobàtic, que volen normalment a força alçada i cacen insectes voladors amb la seva boca desproporcionadament gran. D'altra banda, són ocells estivals. Al setembre desapareixen en massa per tornar l'abril de l'any següent. I l'any 2000, Joan Manuel Serrat va editar el disc Per al meu amic, que, ves per on, incluïa, entre d'altres, la cançó titulada Els falciots, que ara podeu escoltar de nou.

El periquito és un ocell d'origen australià d'uns 22 centímetres de llargada i que, en estat salvatge, és generalment de color verd. No obstant això, actualment hi ha moltes varietats de colors degut a la cria en captivitat i a la importació de les primeres parelles a Europa per a la seva cria i venda. Deixant de banda el fet que es considera un dels animals de companyia més venuts degut al seu baix cost i la seva resistència, fins al punt que, després de gats i gossos, és la mascota més venuda, cal tenir present que, amb aquest ocell, en l'aspecte esportiu i més concretament del futbol, s'identifica amb el Reial Club Deportiu Espanyol i els seus seguidors. I això ve de quan, l'any 1923, aquest equip va decidir mudar-se a l'estadi de Sarrià, als voltants del qual es veu que hi havia nombrosos arbres on habitava aquesta mena d'ocell. Tot seguit, i entrant en l'aspecte musical, podem escoltar el conjunt mexicà Muñequitas Elizabeth, que ens interpreta l'animada cúmbia titulada El Periquito.

El pardal, dit també teuladí o torredà al País Valencià, teuladí al costat de la pardal a les Illes Balears, tretxer a l'Alguer i gorrión en espanyol, és originari d'Europa i Àsia i introduït en altres continents i països com ara els Estats Units, on van ser introduïts deliberadament a la segona meitat del segle XIX i ara són els ocells més abundants. He llegit que poden arribar a viure 13 anys en captivitat, però en llibertat pocs arriben a sobrepassar els 7 anys. A continuació, us proposo escoltar el malaguanyat granadí José Miguel Gallardo Vera, artísticament conegut com Miguel Gallardo, que l'any 1978 va enregistrar un disc d'aquells de dues cançons que justament incluïa una titulada Gorrión.

Dintre de la família dels hirundínids trobem les orenetes comunes o vulgars, que són uns ocells gregaris, és a dir, que tenen una inclinació a formar grans grups, fins al punt que sovint, fins i tot, nien en colònies, de manera que, quan volen per traslladar-se d'un lloc a un altre en l'època de les migracions, volen juntes i arriben a formar grups de milers d'exemplars. En l'aspecte poètic, tots recordem aquell vers d'en Gustavo Adolfo Bécquer que fa «Volverán les oscures golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán». Però musicalment és Lolita Sevilla la que ara ens canta Golondrina Mensajera, una coneguda cançó mexicana, obra del mestre Alfonso Esparza Oteo, que, pel que he llegit, la va compondre cap als anys 30 del segle passat.

0: escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Lavenga.
1: El campaner collú, en espanyol conegut com pájaro campana, és una mena d'au passeriforme nadiu del centre de l'est d'Amèrica del Sud que, pel que m'he informat, està amenaçat per la pèrdua d'hàbitat i la caça intensiva per al mercat de mascotes. El compositor i intèrpret d'arpa paraguaià Félix Pérez Cardozo, basant-se en un antic tema folclòric del seu país i afegint-hi motius imitatius dels ocells, va compondre cap a la dècada del 1920 aquesta deliciosa peça que ara podem escoltar, titulada Pájaro Campana, que ha esdevingut una de les melodies més emblemàtiques del Paraguai.

Referint-me ara de nou a les orenetes, de les que ja us he fet 5 cèntims fa un minutets, em plau posar tot seguit una de les peces que el grup Portbó porta generalment en el seu repertori i que, d'autor desconegut, és un exemple de la riquesa del folclore musical català i continua sent apreciada per la seva bellesa melòdica i lírica. M'estic referint, ja ho haureu endevinat, a aquella oreneta que, volant lliurement, porta un missatge d'amor i d'enyorança. Vaja, sense més preàmbuls, oreneta general.

mica més petita que el colom, la tórtora s'identifica per la coloració gris rosàcia amb plomes ataronjades a les ales i la cua negra. A cada costat del coll hi destaca una taca llistada de blanc i negre. Generalment, viu en parelles o formant petits esbarts a camps oberts, petits boscos i terres de conreu. D'aquest ocell, en espanyol se'n diu tórtola i, justament, dintre de l'extens repertori d'Antonio Molina he trobat la cançó titulada La Tortolita, que, sorprenentment, no sembla formar part de la banda sonora de cap de les diverses pel·lícules que l'home va protagonitzar, però que ara, per deferència d'un servidor, podeu escoltar.

El que en espanyol en diuen jilguero i que a casa nostra coneixem com a cadernera o carderola o cardina és un ocell de la família dels fringíl·lids, que sembla que es diu així per la seva afició per les llavors dels cards, sobre els quals es posa per anar-les extraient una a una, cosa que pot fer mercès al seu bec esmolat i malgrat les espines que les protegeixen. Doncs bé, l'any 1995, Maria del Mar Bonet va editar un àlbum titulat Salmaia, un terme aquest, Salmaia, en desús en català, i que no és gaire conegut avui dia, encara que té una relació amb el món marítim i, en alguns contextos, s'ha utilitzat per referir-se a un tipus de xarxa o cistell emprat pels pescadors. I en aquest àlbum, en el que la Bonet explora influències mediterrànies, fusionant música tradicional amb sons del Magrib i altres regions, es va musicar un dels poemes de mossèn Jacint Verdaguer, el titulat La Cadernera, i del que ara podeu gaudir.

continuació, i en una interpretació del trio Los Paraguayos, us proposo escoltar el tema Pájaro Chogüí, una cançó tradicional paraguaiana composta pel músic bolivià Gilberto Rojas l'any 1945. Un tema aquest molt popular a Llatinoamèrica i que ha estat interpretat per molts artistes en diversos idiomes i estils musicals. Es tracta d'una polca paraguaiana i la seva lletra parla d'un ocell de nom Chogüí que és un símbol de llibertat i alegria, especialment tenint present que en el folclore paraguaià aquest ocell es considera un missatger d'alegria i bons presagis.

sap que un rossinyol és una espècie d'ocell emblemàtic dins dels ocells cantaires, que fa uns 16 centímetres de longitud i té un color marronós, excepte en la cua, que és vermellosa. I, de fet, ningú no ignora que d'aquest ocell, que ha estat un símbol de l'amor i la inspiració poètica en moltes cultures i sobre el qual han escrit poetes com Shakespeare, Keats i Verdaguer, i que també apareix en llegendes i cançons populars, en espanyol en diuen ruiseñor. I mira tu, resulta que l'any 1956 Luis Mariano va enregistrar una cançó titulada justament Ruiseñor, que ara us convido a escoltar i que va esdevenir una de les seves interpretacions més emblemàtiques, gràcies a la seva veu melòdica i al seu estil líric.

I per cloure el programa d'avui, crec que res millor que fer-ho amb El cant dels ocells, una de les melodies més emblemàtiques de la música catalana, que forma part de les Nadales antigues, amb una lletra original que parla de com els ocells celebren el naixement de Jesús amb el seu cant. A continuació, em plau molt poder gaudir-la amb tots vosaltres a càrrec del gran violoncel·lista Pau Casals, nascut al Vendrell el 29 de desembre de 1876 i traspassat a San Juan el 22 d'octubre de 1973. Reconegut per la seva gran contribució al món de la música, particularment per la innovació en la interpretació del violoncel, que més tard va ser adoptada per tots els violoncel·listes del món, que la va convertir en un símbol de pau i llibertat quan la va interpretar a l'ONU en rebre la Medalla de la Pau, declarant: "El cant dels ocells és una melodia que Bach i Beethoven haurien admirat i estimat, sent aquesta la seva manera de recordar Catalunya en el seu exili i de fer un crit per la democràcia i els drets humans que ha traspassat fronteres i es manté com un símbol universal." Bé, jo crec que per avui, amb aquesta sublim peça, ja n'hi ha prou. Així que us dic adeu, aprofitant la vinentesa, per convocar-vos, des d'ara mateix, per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons que ens parlen de pagar. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores, especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències 112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionats amb les pluges, la majoria el Vallès Occidental, el Bages i el Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres i també amb per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsió, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar la zona. I de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable també de les temperatures. Des del 18 d'agost, el CEM ha atès, de fet, 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià, amb 41,3 a Vinebre, i a la Ribera d'Ebre i els 41,1 a Torroja del Priorat. I la picabaralla política entre govern i Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Per ara, el govern ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. Es tracta dels espais de Loma Margarita i el Embolsamiento. I el Bizum ha començat a arribar aquest estiu als comerços de Catalunya després que a finals de maig s'habilités la possibilitat de pagar amb aquest sistema directament a les botigues. La implantació, però, està sent gradual, ja que els negocis no han detectat una gran demanda per part dels clients. Les entitats financeres han anat actualitzant els datàfons perquè puguin acceptar aquests pagaments, sobretot durant els mesos de juliol i agost. Tot i això, alguns comerços esperen que l'ús augmenti després de les vacances, mentre que d'altres consideren que no hi havia una necessitat real d'incorporar aquest nou sistema de pagament. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.
3: Jo estic molt content amb el Nàstic, amb aquesta projecte.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva

0: Són els Maroon 5 amb aquest tema que va causar prou polèmica perquè, de fet, bueno, mostrava una de les cares més contundents i més fosques dels Maroon 5, que en principi tenien a fama aquesta formació nord-americana de ser bastant suaus a les seves cançons i les seves lletres, bastant romàntics. I amb aquest tema, Adam Levine, que n'és el líder, doncs es vestia de carnisser i assetjava una dona que en realitat era la seva dona. Però tot plegat amb un clima molt extremadament eròtic, però també molt fosc. Vaja, no és un vídeo aquest de la cançó Animals apte per si sou vegans. Ha plogut des d'aquest tema, que per tant l'àlbum de moment més celebrat dels Maroon 5, el que els va doncs, catapultar cap a la fama més internacional. Després ja us dic, han tingut en passar per diverses etapes i diversos estils, però aquest àlbum, alguns dels seus senzills ja formen part d'aquestes llistes recopilatòries dels millors èxits dels Maroon 5. Es deia B-baixa, no sé si referint-se simplement a la lletra o al número 5 en nomenclatura romana. No ho sé, la veritat no en tinc idea. Sigui com sigui, això passava al 2014, per això us dic que ha plogut. Per què aquest tema? Bueno, perquè ens agraden els Maroon 5 i perquè es diu Animals, i la cosa avui va d'això. Saludem la nostra companya Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bon
1: Molt
0: dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Va d'animals, però no així amb aquest plan d'escorxador, com ens mostra el vídeo. No. Animals,
1: no.
0: Peludets, supercookies que tenim a casa, no? I que són, per això, peludets, però... Això els hi fa una mala passada aquests dies, segurament.
1: Exacte. Avui parlem dels més mimats de la casa, segurament, que són els reis i reines de la casa, que són les mascotes. I bé, nosaltres a l'estiu doncs canviem la rutina, fa més calor, potser podem marxar de vacances, i sembla que no, però això, les nostres mascotes ho noten. Volem saber, doncs, com viuen l'estiu les vostres mascotes i si són potser més de platja, pateixen molt aquesta calor... Volem saber anècdotes i saber també si teniu algun remei per combatre la calor. També serà benvingut. A més, Núria,
0: sí?
1: He buscat i tinc dues curiositats sobre com regulen ells la temperatura.
0: Sí.
1: En el cas dels gossos, ho fan a partir del panteig, que es diu, que es veu que és quan respiren ràpidament i amb la boca ben oberta, ells regulen la temperatura. I en el cas dels gats, per exemple, ho fan a partir dels coixinets de les potes, que normalment deixen aquestes marquetes al terra, doncs és que estan regulant la seva temperatura.
0: Clar, deuen tenir-li els sensors...
1: Sí,
0: no? Que quedeuen evacuar o no ho sé. Ai, que bé, molt, molt, molt curiós. Doncs sí, parlem d'animals i temperatura, però no només això, perquè mira, m'has fet pensar una cosa que és important també, que durant l'estiu canviem d'hàbits i
1: Correcte.
0: Els fem anar una mica bojos. Potser els fem anar amunt i avall, treure'ls de la seva zona de confort, els donem menjar potser horaris irregulars, no?
1: També,
0: no
1: també.
0: Parem tant per
1: la
0: casa.
1: La rutina canvia totalment.
0: Clar, i això els bitxos segurament ho noten.
1: I tant. Bueno. Sí, sí. I si marxem de vacances i poder el deixes amb algú, jo crec que això ho han de notar moltíssim.
0: Clar, que després te'l tornen més malcriat, també t'ho dic, no?
1: també,
0: que
1: també
0: sí, que al final
1: ser.
0: Quan torna...
1: per això, com sempre, doncs podeu deixar un missatge a Instagram d'Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Queda dit, doncs, i a les 10, com fem sempre, recollirem els vostres missatges i, sobretot, impressions i consells per a si teniu algun truc perquè els animals estiguin una mica millor a l'estiu. Doncs, Estela, moltíssimes gràcies des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins després. Adéu. Oh, baby, I'm...
0: Farem això a les 10, però fins a les 11 tenim programa i ara toca fer una mica de repàs als continguts d'aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Sabeu allò tan desagradable? Jo crec que és de lo més... No és lo més desagradable, però sí que és una mala experiència, que quan vas de vacances, te'n vas de viatge, possiblement en avió, i et perden les maletes. Tu arribes, però les maletes no saps on han anat a parar. Sí? No mola gens. Si us ha passat, ja sabeu de què parlo. La qüestió és que aquests i altres inconvenients els podeu tenir durant les vacances, durant l'estiu. És època en què hi ha doncs, un tipus d'inconvenients o de reclamacions que podem fer a nivell de consumidor. Per això avui parlarem amb l'Agència Catalana de Consum per saber quins són els nostres drets, com podem reclamar i, en fi, aquí està una mica a la guai, no? I quins... Bueno, donar-nos consells perquè després el mal potser ja estarà fet, però puguem d'alguna manera reclamar-lo o esmenar-lo encara que sigui ja a la tornada. Amb l'Agència Catalana de Consum encetarem programa avui. Després tindrem una estoneta per posar a punt el nostre català, recordeu, amb aquells consells per parlar-lo una mica millor. Coneixerem una noia de Barcelona que ha guanyat un concurs que es diu Puente a China, un concurs de cultura xinesa. Sabrem per què li ha agradat tant aquesta cultura i això, i com li ha anat, l'estada que ha estat a Xina durant uns mesos, que justament formava part del premi. Acabarem de concretar el tema del dia, per què o com les mascotes aporten la calor, com la regulen i què podem fer per ajudar-los, a través d'un reportatge molt xulo que ens han preparat parlant de persones que anirem a conèixer i que estem coneixent al llarg d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances. Avui ens acompanyarà una campiona, tota una campiona de gimnàstica artística que la tenim per premiar. Ai, rutes de muntanya, de cara al cap de setmana, si encara no teniu plans, però teniu unes bones sabates preparades, avui us proposem anar a fer cims a la comarca d'Osona, que jo, si no recordo malament, és zona volcànica, però ara ens ho explicaran millor. I per altra banda, si en vez de la muntanya preferiu doncs, trepitjar més poble o ciutat, a l'espai abans de que s'acabi l'estiu ens fan una proposta d'aquells pobles que sí o sí hem de visitar almenys una vegada a la vida. Doncs vinga, que passen 10 minuts de les 9, entrem ara sí en programa, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: Comentem com sempre fem a Regular No En Vaja amb Girona, Girona FM, amb Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Com es preveu? Per cert, companys, us preguntaré, aquí ens han baixat les temperatures. Una mica, es nota que fa una mica fins i tot d'aire, de vent, ens ha donat un respir, tot i així estem a 24 graus. Com ho teniu per Girona? Heu notat una davallada?
1: Doncs mira, sí, també. Aquí ara mateix estem en 22. La previsió és que avui, dissabte i diumenge, rondi una mica més, això sí, cap als 25-26, però un cap de setmana més suau, si més no.
0: Vinga, doncs es nota, encara que sigui poc la baixada, no? Al final, tot ajuda. Molt bé.
1: Sí, i tant, i fins i tot pot ploure aquesta tarda.
0: Diuen. Vinga, cap a Girona, el Pau ens explica que la ciutat reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. Diuen que contribuirà a pacificar el carrer del Carme.
1: El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'Hospital, que haurien d'acabar de cares al novembre. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha concretat que les restriccions de pas per la plaça serviran també de retruc per pacificar el carrer del Carme perquè hi passaran menys vehicles en el tram final.
2: Sí, de moment no tenim una reforma estructural, diguéssim, pròpiament un gran estudi. El que sí que anem fent són passes que ens ajuden a treballar en aquest carrer del Carme, que sigui molt més un carrer que no una carretera, no? I al final és segregar bicis i vianants i cotxes, reduint espai per cotxes. Hi ha la part de senyalització, hi ha la part de que no es podrà arribar, no?, fins a plaça Catalunya. Tot això entenem que ens ajuda a minoritzar el pes dels cotxes, del trànsit, en aquesta zona de la ciutat.
1: L'alcalde admet que la proposta per transformar el carrer, inclòs a l'acord de mandat, no arribarà a temps, tot i que subratlla que estan dissenyant mesures més a curt termini, com reduir la velocitat al carrer entre el pont de la Font del Rei i el de l'Areny.
0: Per altra banda, us expliquem que denuncien el propietari d'una masia de Bescanó i una constructora per abocar 64 tones de runa en una bassa.
1: Els agents van comprovar que les runes procedents de treballs de construcció i demolició s'escampaven per la bassa amb una excavadora i posteriorment es cobrien amb terra per ocultar-les. El propietari de la finca no tenia cap autorització municipal ni de cap projecte tècnic per reomplir la bassa. A més, la finca ja havia estat inspeccionada amb anterioritat perquè hi havia tallers mecànics sense autorització que també feien una gestió inadequada dels residus.
0: I pensant en la verema, les pluges de l'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Deu Empordà.
1: Sí, la denominació d'origen, que preveu incrementar entre un 10 i un 15% la collita en relació amb l'any passat gràcies a les pluges de l'hivern, que han permès fer créixer les reserves hídriques dels cellers i mantenir en bon estat els ceps. Ara bé, les calorades dels darrers mesos han obligat a avançar la recollida i en alguns cellers de la DEO han començat fins un mes abans del que solien fer-ho. El responsable tècnic, Pau Albó, confia però que plogui els propers dies i que així serveixi per poder assegurar també una bona verema de les varietats de raïm més tardanes.
0: Doncs parlant això de productes de la terra, tanquem la connexió ara sí amb Girona, Girona FM, Pau Villafañe. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Doncs vinga, ara establem connexió amb Sant Cugat. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Com aneu de temperatura per aquí?
3: Oh, jo estic encantada, de debò, eh? Jo ho he notat moltíssim. Poden ser uns grauets de no res, sí, però t'asseguro que jo ho he agraït, vaja, moltíssim.
0: Doncs està plovent, ha plogut ja per terres barcelonines, depèn d'on, perquè mireu, la primera notícia que ens explica la Tina és que els bombers han rebut un centenar d'avisos. Això era entre les 2 i les 8:15 d'ahir dijous. Hi havia ja tempestes, la majoria 40, al Vallès Occidental.
3: Sí, la meitat es van fer entre les 4 i les 5 de la tarda i la major part dels serveis han consistit en la retirada de branques d'arbres i altres objectes caiguts a causa del vent, així com en tasques de sanejament. També s'han atès diverses incidències relacionades amb inundacions i acumulacions d'aigua provocades per la intensitat de les precipitacions. I una de les últimes incidències és el tall que s'ha produït avui a primera hora a la línia RL4 entre Calaf i Manresa. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar totes dues estacions. Per avui divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud.
0: Està plovent, però ara mateix a Sant Cugat o no?
3: No, ara mateix no hi ha pluja, de moment.
0: De moment, però esteu tots mirant el cel, no? Allò amb els
3: escreuats,
0: molt
3: sí,
0: bé.
3: Sí.
0: Vinga, canviem de tema i ens expliqueu que cap positiu de pesta porcina africana en senglars de la zona del risc s'ha donat per primer cop des de l'inici del brot.
3: Sí, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no n'ha detectat cap d'entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot el passat 28 de novembre i des d'aleshores s'han analitzat 11.331 senglars, dels quals 379 han donat positiu i 10.952 negatiu. El Departament considera que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i en les mesures de bioseguretat desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat. Per aquest motiu es mantenen sense canvis tant les restriccions vigents com l'estratègia d'erradicació.
0: I a nivell comercial us expliquem que el Bizum s'estrena com a forma de pagament als comerços durant aquest estiu, però l'ús de moment diuen que és residual per part dels clients i és que no ho demanen.
3: Sí, a finals de maig es va habilitar aquesta nova tecnologia per pagar en les botigues amb l'actualització de datàfons als diferents comerços, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis volíem dir, hagin notat la necessitat d'implementar-lo amb rapidesa, ja que de moment encara hi ha poca demanda.
4: La gent està contenta, però es paga més amb targeta, amb efectiu, inclús amb transferència, també.
5: La gent porta targetes, porta rellotges, porta el mòbil, també. En canvi, Bizum, pràcticament ningú. Bueno, un m'ha demanat molt al principi, però no n'hi ha demanda d'això. No te la mano.
3: Per la seva banda, el president de Barcelona Comerç, Prosper Puig, considera que l'aplicació pràctica del Bizum com a mètode de pagament depèn fonamentalment de les entitats financeres que han de distribuir els nous datàfons i creu que aquest procés encara pot durar entre 6 i 9 mesos. Puig també augura una nova generació de datàfons per fer pagaments als comerços que, més enllà de la tecnologia del Bizum, també incorporin en un futur altres sistemes com el Verifactu, el sistema de l'agència tributària, per validar factures.
0: Doncs amb aquesta notícia tanquem ara si la connexió amb Terres Barcelonines, amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Igualment, Núria.
0: A veure si també està igual d'emocionat amb aquesta baixada de temperatures l'Arnau Vilà, el company d'Emunt. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Perquè a Lleida, sí, no sé si han baixat també.
6: Hem baixat també, de fet, aquí a Ponent està tot núvol ara mateix, amb amenaça de pluja, encara no veiem gotes, però segurament sí, qüestió de temps.
0: Vinga, doncs, estarem pendents també tot el cap de setmana a veure com el passeu. Mireu, l'actualitat lleidatana comença a parlar-nos de que l'actualització del mapa de zones de mercat residencial tensionat ha generat ja reaccions diverses a Ponent i al Pirineu.
6: Sí, aquí al territori de Ponent la gent esperava molt aquesta actualització i comencem per Lleida, on els agents immobiliaris valoren positivament sortir d'aquesta zona de mercat tensional i esperen que això permeti recuperar l'oferta de lloguer. Josep Maria Esteve, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, celebra positivament aquesta actualització. L'escoltem.
7: La realitat és que Lleida realment no és una zona tensionada, no és una zona de calenta, per entendre'ns, i per tant valorem molt positivament i celebrem la decisió per part de la Generalitat de sortir de la zona tensionada.
6: D'altra banda, municipis també del Segrià, com Rosselló i Torrefarrera, entren a la zona tensionada per l'augment de la demanda i l'efecte ciutat dormitori. A Guissona, tot i quedar fora d'aquesta zona tensionada, l'alcalde Jaume Arts avisa que el problema d'accés a l'habitatge continua, especialment per la demanda vinculada a l'activitat de bonària. Si ens anem cap al Pirineu, la pressió residencial també creix, sobretot a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, on el turisme, l'esquí i la crisi d'habitatge d'Andorra han incrementat la demanda. Finalment, perquè fa la Pobla de Segur, l'Ajuntament aposta per incentivar els pisos buits es destinin a primera residència.
0: I per altra banda, us expliquem també que l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Social, AFICO, així són les sigles, ha denunciat davant la subdelegació del govern a Lleida les dificultats que tenen per aconseguir cita a l'oficina d'estrangeria.
6: L'entitat alerta que la falta de cites ha afavorit un mercat negre amb locutoris que les ofereixen a canvi de diners. AFICO assenyala que la situació afecta persones que ja tenen reconegut el dret a obtenir o renovar el permís de residència, però que poden trigar mesos a completar els tràmits. Reclamen més agilitat i un document provisional que acrediti que el procés està en curs. L'administració central reconeix que hi ha molta demanda, però assegura que actualment hi ha cites disponibles i que la comissaria de la Policia Nacional de Lleida ha ampliat l'horari durant aquest agost.
0: Molt bé, doncs, des de Lleida. Moltíssimes gràcies, Arnau, i passeu bon cap de setmana.
6: Igualment per aquí, companys.
0: Arnau Vidal, company d'EMUN, que gairebé tanca la ronda informativa, però no del tot. Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bons dies, no sé, com dèieu, bon dia en portuguès.
8: Bon dia.
0: Bon dia, sí, bon dia.
8: Bon dia.
0: La Marina, que ha tornat de vacances, ha estat de Portugal i ha tornat morena. I sí. Alguna cosa a destacar?
8: No, que no feia la calor que fa aquí, eh?
0: Veritat?
8: He estat superbé.
0: Però ara has tornat i just tornes el dia en què baixen les temperatures. Si haguessis arribat ahir...
8: Ja, no m'ho han comentat. Sant Magí, les festes d'aquí de Tarragona, es veu que la diada castellera va ser horrorós.
0: Va ser tremenda, sí. Bueno, fins al punt que un dels titulars és que ja estan estudiant de cara a l'any vinent canviar
8: l'hora, sí.
0: Però no és el primer titular amb què comencem l'actualitat tarragonina. Comencem parlant de festes, però les de Santa Tecla. I és que ja se saben els noms dels pregoners de les festes de Santa Tecla d'enguany, del setembre. Seran?
8: Doncs sí, aquí va així, acabem unes festes, ja pensem en unes altres. Seran Rubén Almazán i Álvaro Cano, per qui no ho sàpiga, els capitans del Nàstic Genuín, i el pregó serà el dilluns 21 de setembre, que el pronunciaran des del balcó de l'Ajuntament de Tarragona, com ja és habitual. Ho faran just en el 10è aniversari del projecte nascut al Nàstic de Tarragona i que s'ha acabat convertint en una lliga estatal de futbol per a persones amb altres capacitats intel·lectuals. Precisament fa una dècada els acompanyàvem aquí a Tarragona Ràdio a la presentació a Madrid de la nova lliga, i això és el que explicaven els impulsors del Genuín.
9: Estem molt contents amb el Nàstic, amb aquest projecte.
10: Molt contents, i això que se fa una realitat, i el Nàstic lo podem en el cor.
8: Hem de dir, Núria, que el tret de sortida de les festes aquí a Tarragona, però serà el dia 14 de setembre i s'allargaran, com és habitual, fins al dia 24 de setembre.
0: Saps que estarà de vacances, no?
8: Tu i jo.
0: Comencem parlant de Santa Tecla, però també a la demarcació hi ha altres notícies que hem de destacar i no tan agradables.
8: Exacte. Avui les notícies són una mica de successos, podríem dir-te. Un home agredit aquest dijous, el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López, segons ha avançat el diari Més, i han confirmat fonts coneixedores. Es tracta d'un veí del poble conegut pel regidor. Els Mossos d'Esquadra en tenen coneixement del cas i de lesions lleus. I també hem d'explicar que va morir un home ofegat ahir a les costes de Calafell. I ja per acabar, Núria, un últim apunt. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha apuntat a l'Agència Catalana de Notícies que s'han reprès les converses amb Ponentia, una empresa que va anunciar fa més d'un any la intenció de construir un polígon industrial logístic amb una terminal ferroviària a la capital de la Conca de Barberà. Però Vinya ha explicat que després de mesos sense notícies de la companyia, les darreres setmanes han mantingut ja algunes converses. Veurem com avança això.
0: Vaja, que potser a Montblanc acabarà havent-hi un polígon industrial logístic amb terminal ferroviària.
8: O potser no. Però potser sí, o potser no.
0: Les notícies estan parlant.
8: Exacte.
0: Molt bé. Doncs vinga, queda explicada l'actualitat tarragonina també. Marina Pérez Got, benvinguda.
8: Gràcies.
0: I ara no et deixem marxar ja, eh?
8: No, ja me quedo fins al final.
0: Gràcies.
8: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat. Obrim ara sí la primera entrevista de la jornada.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En plena temporada de vacances poden sorgir, o ja us han sorgit, incidències de tota mena, perquè ja sabeu que és una època en què ens movem i, a més, fem aquelles coses que no fem durant tot l'any. Incidències amb el transport, amb l'habitatge, amb els allotjaments, amb els serveis turístics. Saber com actuar des del primer moment i quina documentació hem de conservar pot ser determinant després a l'hora de reclamar. Avui en parlem amb l'Agència Catalana de Consum. De fet, hi parla el company de la Plana Ràdio, Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Tu has tingut alguna mala experiència d'aquestes, de pèrdua de maletes, de vol retardat?
12: Alguna cosa que m'hagi espantat, sí, però s'ha recuperat ràpid. Recordo fa anys que una maleta que va anar on no tocava, però va acabar apareixent ràpid. No vam haver de reclamar ni res.
0: No vau haver de fer paperassa, que això és el que fa més mandra. Però en alguns casos la cosa és més greu. Qui ens ho pot explicar?
12: Doncs parlarem d'estos drets que tenim, de quins passos s'han de seguir davant d'aquestes situacions, amb Julià Guimerà Gargallo. Ell és el cap de l'àrea d'informació i atenció a les persones consumidores. Bon dia, Julià, i moltes gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia a tothom, bon dia.
12: Estem en plena temporada de vacances, ja recta final, no sé dins de l'agència com ho temporitzeu. Primerament, quines són aquestes incidències de consum, les més habituals, no? I també què hauríem de fer en el moment que es produeixen, no? Hem de fer una mica els deures abans perquè si passa, que esperem que no, que no ens agafi per sorpresa.
13: Bueno, les incidències més habituals nosaltres les rebem normalment en el mes de setembre, octubre, perquè primer s'ha de reclamar a l'empresa, si l'empresa no contesta pots venir als organismes de consum, però les incidències més habituals solen ser amb retards o cancel·lació de vols per part de les companyies aèries o que el viatge combinat no ha estat com s'havia programat. Normalment són aquest tipus de queixes. O l'allotjament turístic que has contractat, un hotel, un càmping, un apartament turístic, doncs no és com en la publicitat havien dit. Bàsicament, en general, són aquest tipus d'incidències.
12: Anem desgranant una mica aquestes incidències més concretament. Per exemple, si es cancela o es retarda... Generalment potser tenim més lo del tema dels vols al cap, però també pot passar en trens, no?, en altres transports. Això a vegades també, cancelar o retrasar un vol, sí. pot comportar perdre una connexió. O sigui, havíem de fer una escala o el que sigui, no? I això no sé si és una doble incidència, de qui se n'ha d'ocupar, perquè al final, si són dues línies aèries, doncs clar, és culpa de la primera, però afecta la segona. Quins drets tenim en este cas?
13: Bueno, en el cas concret d'un vol que es retarda més de 3 hores o bé es cancela el vol, si no és per una causa extraordinària d'inclemències del temps o de vagues alienes a la companyia, en aquest cas, sempre la companyia ens ha de portar al lloc o, si ho optem nosaltres, doncs tornar els diners. I en aquests casos de retard de 3 hores i de cancel·lació del vol, ens han de compensar amb uns diners que estableix la normativa europea sempre que el vol surti d'una ciutat de la Unió Europea o bé torni a una ciutat de la Unió Europea amb una companyia europea aèria. No sé si... En aquests casos tenim dret a aquesta compensació. També, en el cas dels trens de llarga distància, també tenim dret a unes compensacions depenent una miqueta del retard. Està fixat, si amb retards de més de 60 minuts tenim, hi ha una compensació d'un tant per cent del preu del bitllet. N'hi ha que veure cada cas en concret. En els trens també existeix. I també amb els autobusos de més... de llarg recorregut, de més de 250 quilòmetres. Per exemple, jo que sé, un autobús de Barcelona a París, pues, si n'hi ha un retard, la norma europea també fixa unes compensacions.
12: Suposo que aquí quedarien a banda els autobusos llançadera, no?, que et poden portar des de l'aeroport fins a la ciutat o al revés.
13: Sí, això no té res a veure. Això no té res a veure. Això són rodalies o autobusos petits. Llavors, en aquest cas, si n'hi ha un retard, ahir es pot demanar una compensació. Si tu tens un autobús llançadera i no arribes a l'aeroport i perds un vol, es pot demanar una compensació a la companyia o de transports de la llançadera. Això és una altra cosa. Sempre és molt important guardar els bitllets, guardar totes les targetes d'embarcament per poder provar que hi ha hagut aquest retard o cancel·lació.
12: Parlaves del tema de la Unió Europea. Què passa en països... Mm. Clar, per una banda, no sé si separar països europeus però que no són de la Unió Europea, rotllo Regne Unit, i després també, evidentment, doncs, més enllà de la Unió Europea.
13: Mm-hmm. Bueno, és molt important perquè aquests drets dels retards que tenim o de les cancel·lacions que ens han de donar una compensació i hi ha unes obligacions per les companyies aèries, com dic, només s'apliquen a vols que surtin de països de la Unió Europea, en aquest cas, tots els que surten de la Unió Europea i els que tornen a una ciutat de la Unió Europea però que són de companyies europees. Per exemple, si hi ha un vol de Hong Kong a Barcelona, amb una companyia que no és europea, si el vol a Barcelona arriba tard, llavors hi ha que aplicar-se la normativa de xinesa. Per tant, és important, a l'hora de contractar un viatge, veure si la companyia és europea o no, si tinc dret amb aquestes compensacions. Hi ha companyies aèries importants que assimilen les seves compensacions a les de la Unió Europea, malgrat no siguin europeus, en vols de tornada a Europa.
12: Però entenc que en aquest cas no estan obligades, però ho fan com a preferència.
13: No. si és una bona companyia, sol atendre bé els clients.
12: Sí, aquí potser a vegades la diferència... Tirem del low cost, no? Però el low cost, precisament, aquestes coses igual ens trobem més problemes. O no sé si en aquest sentit dona igual. Les incidències van per igual en qualsevol.
13: No té res a veure. Les incidències són aplicades a companyies europees. La norma europea no distingeix entre low cost o altre tipus de companyies. És el fet de volar amb un avió de dins de la Unió Europea o que sortia de la Unió Europea. Llavors, és signar un vol d'una companyia low cost que surt de Barcelona, de Reus o de Girona, aleshores, és igual que sigui una companyia low cost o no, els drets dels passatgers són els mateixos.
12: Però, en aquest sentit, a vosaltres, no sé si vos arriben més incidències de les low cost perquè no acaben. Vull dir, a vosaltres vos arriba quan la cosa ja ha escalat. Quan entre empresa i la persona afectada no s'ha arribat a un consens o la persona afectada no ha rebut el que s'ha de rebre. Per tant, vos arriben, no sé si vos arriben més incidències de les low cost o de les companyies grans.
13: No, el que passa és que les low cost fan més vols. I aleshores potser n'hi hauria que valorar si respecte al número de vols que fa una low cost o una que no és low cost, les reclamacions són més sovint, però jo crec que no té res a veure. Hi ha companyies de low cost que atenen bé els seus clients, hi ha companyies que no són de low cost que no els atenen bé. Vull dir que n'hi ha de tot, eh? Lo important és que la companyia compleixi. Si no compleix, és aplicable a la norma europea.
12: Li comentava a Núria abans el tema de que la incidència que vaig tindre jo fa uns anys en l'equipatge, no?
8: Ah, sí.
12: Jo, per sort, me va sortir bé, però realment l'equipatge també és un problema, que se perd, que arriba en retard, apareix deteriorat, també, a vegades, la maleta en cops o el que sigui. En este cas, què necessitem? O com hem de reclamar aquestes coses?
13: Sí, en este cas és molt important que quan arribem a l'aeroport emplenar un document que es diu PIR, Informe d'Irregularitat de l'Equipatge, abans de marxar a l'aeroport. És a dir, si m'arriba l'equipatge trencat, per exemple, en un dany, faig una fotografia i faig aquest incident al mateix aeroport. O, si no m'arriba, al mateix aeroport busco l'oficina per fer un... Normalment ho fas en la pròpia companyia, però si no, hi ha diverses companyies que estan agrupades i tenen una oficina allí. L'informe d'irregularitats de l'equipatge, això és molt important, que dius, mira, o no m'ha arribat o m'ha trigat 3 hores.
0: I això sí que ho hem de fer en aquell moment, eh? A l'aeroport
13: en aquell moment. Això és molt important.
0: Que no pot esperar.
13: Aquest document s'entendrà que l'equipatge està lliurat al passatger en condicions òptimes, sense aquest document, i la vostra reclamació no serà acceptada. És a dir, si jo no faig aquest document, s'entén que l'equipatge ha arribat. Llavors, és molt important que la gent sàpiga que quan arriba a l'aeroport i no li arriba la maleta, faci, o li arriba trencada, faci una foto, i faci aquest document. Després, s'ha de presentar una reclamació a la companyia aèrea. En el cas de danys, és a dir, que m'ha arribat malament la maleta, 7 dies tinc des de que m'ha arribat malament. I en el cas de retard és complicat, perquè si m'ha arribat al cap de 10 dies la maleta, aleshores tinc 21 dies. I en el cas de pèrdua, quan la companyia em diu que ja no la localitza, aleshores tinc 21 dies per reclamar la companyia. Llavors, en aquest cas, a què tenim dret? Imaginem que la maleta s'ha perdut. Llavors, si s'ha perdut, llavors tenim dret a un tope, que són uns 1.000 i pico euros, 1.800 euros, depèn del pes de la maleta i tant. Per tant, si jo haig de transportar amb un avió un producte molt valuós, sempre recomanem, que això la gent no ho sap, fer una declaració de valor i pagar una miqueta més, com una espècie d'assegurança. Llavors em pagaran el que jo justifico amb una factura que val allò.
12: Però a vegades deu ser difícil justificar tot el que pots portar a una maleta. Mira, si roba, entre cometes, encara...
13: És que no
12: ho
13: has de justificar. És a dir, si tu no has justificat que portes productes de valor i els has declarat, et pagaran un tant pel pes de la maleta.
12: El pes de la roba o del necessari i tot això. Però si portes un portàtil o una tableta, doncs ja sí que val la pena fer-ho.
13: Si tu la portes a la maleta i no l'has declarat, et pagaran pel pes de la maleta. Hasta un tope de 1.800 euros.
0: Escolta, si te la perden la maleta, però al cap de 10 dies te la torna, la recuperes, tens dret a una indemnització com pels danys d'haver estat aquests 10 dies sense...
13: Es pot demanar. Hi ha companyies que l'accepten, hi ha que no, i aleshores és qüestió de fer una mediació amb els serveis públics de consum i podem aconseguir algun tipus de compensació, sí.
0: I mentrestant, mentre no et tornen la maleta, no hi ha cap mena tampoc d'ajut...
13: Depèn de les companyies aèries. Hi ha companyies que abans et donaven un neceser, et donaven alguna cosa. El que és molt important és que si tu arribes a un destí de vacances i no t'arriba la maleta, clar, és la teva maleta porta tot la roba i tot això, i tot el que compris tu, justificar-ho, guardar les factures i després reclamar les factures d'aquestes despeses raonables que tu has tingut, perquè no has tingut el teu equipatge, i hi ha companyies que, si són raonables, les abonen.
12: Deies abans...
13: No pots dir, mira, m'he comprat, jo què sé, un bolso de la marca tal, i m'ha costat 2.000 euros. Bueno, no és molt raonable, tenint en compte que és una cosa provisional.
12: Deies abans que s'ha de fer en la companyia aèria, però clar, precisament el tema de les maletes hi ha la part de la companyia aèria, però també està l'aeroport en si que te la pot perdre. No sé si aquí a vegades poden haver problemes que la companyia...
13: El responsable és la companyia aèria.
12: Sempre.
13: El responsable és sempre, perquè aquí tu pagues o bé per l'equipatge, que actualment la majoria d'equipatges que van en bodega, és a dir, que no van en la cabina, tu pagues per això i tu pagues a la companyia aèria. Per tant, la companyia sempre és aèria és la responsable del teu equipatge.
12: I és qui s'ha de preocupar, perquè pot ser que sigui l'aeroport qui l'hagi perdut. És la per companyia aèria que s'ha de preocupar de que... Sí, per això. Ja, però com hi ha vegades en altres àmbits, no? Que el problema és... No, és que no he sigut jo que ha sigut l'altre, i així es van tirant la pilota i al final te quedes tu.
13: En consum sempre diem que a qui tu pagues és a qui t'ha... Aquí has de reclamar.
12: Sí.
13: Si aquest no és responsable, després ja repercutirà en un altre, però sempre t'ha de respondre a qui tu has pagat el servei. En aquest cas, el transport de l'equipatge.
12: Sí. Núria, no sé com anem de temps, perquè encara es queda l'altra pota dels viatges, que és el tema de l'allotjament, no? El tema de les reserves...
0: Sí, anem, jo crec que una mica bé, ara t'ho dic, Víctor. Fes, però pregunta.
12: Vale. Sí. Doncs això, l'allotjament. En este cas, si hi ha incidències a l'hora de la reserva, allò que és típic esperar-te en reserves o no t'oferixen el que havies reservat, no? Allò de... És que és una habitació individual quan hem demanat un llit doble o dos, per a dues persones, per a família, en suplements d'un altre llit, de cunes, de coses així.
13: Nosaltres sempre diem que la millor preparació d'un viatge és la informació prèvia. Per tant, nosaltres hem de guardar tota la informació que ens ha dit quan hem comprat o hem contractat aquell allotjament, totes les condicions. Si després no es compleixen, hem de portar fotografies en el lloc on anem, hem de deixar constància per escrit, la major quantitat de proves que justifiquen que el que tu t'havien anunciat no és el que tu tens. I llavors, quan tornes, reclamar al lloc on tu has contractat aquest allotjament. Això parlem d'allotjament sols. Si és amb un viatge combinat vol dir el que abans dèiem una agència de viatges, és a dir, que tu contractes el transport i l'allotjament. Llavors, en aquest cas, sempre has de reclamar a l'empresa en la qual has fet l'agència de viatges, el viatge combinat.
12: No sé si en el pas del temps, volia, abans, ara que deies això de les agències de viatges, abans hi havia més tendència a contractar-ho tot per agència i no sé si per l'auge del low cost o d'internet, que tu pots fer més tu, s'ha notat un canvi, no, aquí?
13: Bueno, depèn del tipus de viatge que vulguis i depèn del tipus de persona que si és més, si ho pot trobar tot per internet o hi ha persones que prefereixen anar a una agència de viatges que donen un bon servei, que fan un pack, t'organitzen un viatge i tu no t'has de preocupar de res. Vull dir que això també és un plus, que molta gent prefereix això. Hi ha gent que prefereix fer-ho pel seu compte. Si tu fas un viatge combinat, l'únic, tens una diferència. Si tu vas contractant les coses soltes. Si tu contractes un viatge combinat, és molt, molt important que comprovis, abans de contractar-ho amb qualsevol agència, que l'agència té una assegurança per insolvència. Això vol dir que si el viatge combinat l'agència tanca abans de que tu vagis a aquest viatge, aquesta assegurança et pagarà les despeses del viatge. Això és molt important. I això és l'avantatge de contractar un viatge combinat amb una agència, que si l'agència o el majorista tanquen, tu podràs recuperar aquests diners.
12: Suposo que sempre serà més segur i còmode fer-ho a través d'una agència, perquè així qualsevol cosa tu vas a l'agència, que al final és el que dius abans, no? Si el contractes en l'operadora de vol, vas a ells. Si ho fas en agència, s'ocupen ells de qualsevol cosa i és més fàcil també, per exemple, si la reserva a l'hotel s'ha perdut o el que sigui, que te'n puguen posar un altre hotel.
13: No,
12: en canvi, si ho fas directament a l'hotel, ja és més complicat, si no tenen
13: places. Si tu contractes un pack, és a dir, un viatge amb un allotjament i amb unes excursions i tal, qualsevol incidència al viatge l'has de reclamar i te la tramitarà l'agència de viatges. Això és còmode. Ara, si tu vas contractant tot pel teu compte, hauràs de reclamar al lloc on has contractat cada cosa.
12: També no sé si entrar en el tema dels vehicles de lloguer, no sé si és un món a part...
0: Haurà
12: o si
0: de ser
12: també...
0: ràpid, ara sí, Víctor, ara Rapidet. Sí que anem fora doncs, de temps, però digues.
12: Doncs, no, això, els vehicles de lloguer, també, quines coses hem de tenir en compte?
13: Els vehicles de lloguer, com sempre dic, igual que prepares un viatge, has de tenir informació prèvia, has de veure el que contractes, si contractes quilometratge limitat, si contractes una assegurança que cobreix i... totes les condicions per no trobar-te amb sorpreses després de plus que has de pagar. I quan tornes el cotxe, fer fotografies perquè després no et diguin que l'has tornat amb algun cop o algo. Lo més important és mirar les condicions abans de contractar i no només fixar-te en el preu, sinó fixar-te en tot el que cobreix aquest lloguer.
12: Doncs jo crec que només quedaria dir com contactar amb Atros, amb l'Agència Catalana de Consum, per qualsevol cosa que pugui passar, vam sortir la paraula.
0: Incidència,
12: això, gràcies, Núria.
13: O
12: com a previsor, és de dir, ei, que me'n vaig de viatge, què he de fer?
13: Qualsevol consulta pre o post el viatge es pot fer a través del 012, que és un telèfon gratuït que atén consultes de consum, o a través de la nostra web, consum.gencat.cat, on hi ha un formulari consulta que podem consultar. És millor consultar prèviament que quan ja tingui el problema. Quan ja tingui el problema es pot presentar una reclamació dels serveis públics de consum, l'Agència Catalana de Consum, i ja la tramitarem, però és molt important la informació prèvia.
12: Molt bé, doncs...
13: No dubteu en consultar-se qualsevol cosa i aclarir dubtes abans de viatjar.
12: Que per això esteu, no? Vale, doncs, sí. Julià Guimerà Gargallo, moltes gràcies per atendre'ns, per aclarir-nos estos dubtes. No sé, Núria, ara ja sabeu una miqueta més, no?, de com actuar millor en aquestes coses i on adreçar-nos directament si tenim incidència durant les vacances o abans també, evidentment.
0: I tant, molt pràctica aquesta entrevista. Esperem haver ajudat a molta gent. Víctor Montecino, des de La Plana Ràdio. Bon cap de setmana, moltes gràcies, company.
12: Igualment, moltes gràcies.
0: I ràpidament el que fem d'un tema saltem a l'altre i ara sí, vinga, escoltem, fem allò de l'escolta atenta que diuen per atendre amb aquest podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. És un podcast conversacional, són xerrades d'estiu entre l'Agnès, filòloga, i el David Fernández, el company de la nova ràdio de Reus. I tot plegat ho fan per posar una mica més a punt per despertar el nostre català adormit.
14: Mira, Agnès, veus aquell noi d'allà? És el crush de la Marta.
15: O el noi que li agrada.
14: Ja, però això és molt més llarg, més fàcil dir crush.
15: Sí, però bé, a vegades no totes tant si les paraules són més llargues o més curtes, o les expressions.
14: Sí que és veritat, el noi que li agrada és molt més clar, s'entén més.
15: No tothom sap que és un crush.
14: Mira, m'acaba d'arribar, ja tenim el planning.
15: La planificació, David.
14: O el pla.
15: Exacte.
14: És més curt.
15: I més català.
14: Doncs el pla és quedar avui a les 8. Et va bé?
15: Vinga, avui a les 8.
14: Mira aquesta foto. Ha quedat molt random.
15: Molt estranya, vols dir?
14: O curiosa.
15: O inesperada.
14: Sí, de fet tenim moltes opcions.
15: És una de les gràcies del català. Ai, mira, en aquesta foto hi surt la Berta.
14: Ai, la Berta. No tinc gaire bon feeling jo amb la Berta.
15: No hi tens gaire bon feeling?
14: Sí, ja ho sé. Feeling no deu ser correcte en català, no? Ja m'ho imagino.
15: Doncs no. Hauries de dir que no hi tens gaire connexió o que no hi acabes d'estar còmode. Mira, depèn del que vulguis dir, hauries de fer servir una o altra expressió catalana.
14: M'agrada que no hi hagi una única resposta. Això està bé, veus? Mira aquesta llibreta, m'agrada molt.
15: Així, està bé, m'agrada també.
14: Ah, i a més si la compres online al web de la botiga...
15: David, per internet o en línia?
14: Ostres, d'acord, prenc nota.
15: Però explica, què passa si compres la llibreta en línia?
14: Ah, no, doncs que es veu que et regalen una tote bag que va conjunt amb la llibreta. Està bé, no?
15: Una tote bag?
14: Sí, una tote bag.
15: És una bossa de tela, en
14: sí,
15: tot cas.
14: Sí, sí, sí, però avui dia tothom en diu tote bag, hi ha tote bags per tot arreu.
15: Tens tota la raó. Però continua sent una bossa de tela. De fet, si vas a una botiga del barri i demanes una bossa de tela, segur que t'entenen.
14: I vols dir que no m'entendran si demano una tote bag?
15: Bé, probablement també, precisament per això que deies, que ara tots són tote bags. Però no està de més recordar que el català ja tenia nom per aquest objecte abans que es posés de moda.
14: Doncs què faig? Agafo l'oferta o no? Val la pena, no?
15: Quina?
14: La de la bossa de tela.
15: Ai, veus, ja et surt sol.
14: Ai... No cantis victòria tan aviat, eh?
15: Però sí, va, agafa l'oferta.
14: Ai, quina ràbia. Aquell noi està fent molt de flex.
15: Que està fent què, David?
16: moltes flexions.
14: No, dona, no. Això els joves ho diuen molt ara, això de flex. Vol dir que està presumint, que s'està fent el xulo.
16: En català ho podem dir de moltes maneres, doncs. Però ni xulo ni flex. Està presumint, com deies, pel fetxent de ser un fanfarró.
14: Ah, xulo, tampoc. Pensava que sí. Mira, em prenc nota. I aquella noia amb qui havia de quedar l'ha deixat en ghosting.
16: O sigui, que això de fer el fetxenda no li ha acabat de funcionar del tot, eh? Però en aquest cas, David, més que ghosting seria que l'ha deixat de contestar.
14: Ja, d'acord. És que una mica fantasma sí que ho és, eh? Però bé, això ja seria un altre tema. Ai, quin jaleo que hi ha a la plaça.
16: Jaleo? Sí, tan sols tenim aquest so de la jota en català.
14: Ah, no?
16: No, per això en català en diem maco, de l'adjectiu maco, o maca, de l'adjectiu maja. Perquè com que no teníem aquest so de la jota castellana, la gent ho va adaptar amb C, amb la C de casa.
14: Ah, mira, veus, Agnès, amb tu sempre aprenc alguna cosa nova. I llavors com s'hauria de dir jaleo en català? Jaleo?
16: No, home, no. Seria sarau, disbauxa, gatzara.
14: Doncs mira, entre el sarau dels nens i la música de la plaça...
16: El poble té vida. Escolta, per lo menys avui no fa vent.
14: Com? Perdona, què acabes de dir?
16: Què passa? Què he fet ara?
14: Home, no ho sé. A veure, torna a repetir la frase.
16: Deia que per lo menys avui no fa vent, que portem uns dies...
14: Ja, però per lo menys. Avui diria que t'he de corregir jo.
16: Què dius? Què he dit ara? A veure, és que si ni m'he fixat...
14: No em vas ensenyar que era almenys?
16: Ui, tens tota la raó.
14: Agnès, no sé què ha passat, però veus, a tu també se t'escapen a vegades.
16: I tant, és que, bé, és el problema de conviure amb aquestes expressions, que se'ns acaben arrelant.
14: Doncs no, avui, almenys, no fa vent.
16: Sí, tens tota la raó, molt millor.
14: Mira, veus, això em fa sentir millor avui.
16: Per què?
14: Perquè jo no sóc l'únic que necessita un cop de mà.
16: No, de fet, això va d'aprendre plegats, si és així.
0: No, sí, les converses són molt gracioses, molt divertides i molt reals, perquè ens hi podem trobar en aquestes situacions, però, xiquet, s'ha de fer un esforç extra, eh? En prenem nota de tot plegat i vinga, setmana rere setmana, a veure si anem millorant el nostre ús de la llengua catalana. És un podcast, una píndola informativa i formativa que ens porten des de la nova ràdio de Reus, l'Agnès i el company David Fernández. Nosaltres seguim endavant ara amb una entrevista que tancarà aquesta primera hora de programa i que ens du cap a la Xina. I és que avui parlem amb un perfil ben diferent. Coneixerem una persona, la Maria Recuber, de Barcelona, que acaba de retornar de Xina. Allà ha estat la representant nacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina. Ens en dona més detalls, ens ho explica la Mariona Jerez, de la nostra companya baixa de Ràdio Rubí. Hola, Mariona!
17: Doncs sí, avui tenim amb nosaltres una noia extraordinària. Tot i ser catalana, ha dominat el xinès mandarí i la cultura xinesa fins al punt que l'han convidat a participar en la fase internacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina, que organitza l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya i la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Maria Recuber, bon dia, o més ben dit, ni hao.
18: Bon dia, ni hao.
17: Primer de tot, Maria, explica'ns una mica en què consistia el concurs de Puente a Xina.
18: Aquest concurs és un concurs que organitza el Departament d'Educació del Govern xinès, en el que pot participar qualsevol estudiant del pont de xinès i on no només s'avalua les teves habilitats lingüístiques, no, com seria, per exemple, un examen tradicional, sinó que també es té en compte els teus coneixements sobre art, cultura, història, economia i tot un conjunt d'elements que formen part de l'actualitat de la Xina.
17: I això, com ho avaluen, aquesta part de coneixements de la Xina? O sigui, jo entenc que un examen és un examen, però després, tot el que és la cultura...
18: Sí, és la manera en com ho han dividit és a través de tres fases o tres parts diferents que formen part de la competició. La primera és el que hem comentat, que seria un examen sobre cultura, economia, llengua i història. La segona fase del concurs és una representació artística o cultural relacionada amb la cultura xinesa, que pot ser tant representar una peça teatral, música, tocar un instrument, dansa, qualsevol tipus de representació cultural relacionada amb la Xina. I l'última fase, i la que més es valorava dins del concurs, era la teva habilitat de comunicar-te, no? I per això preparaven un tema del que tu havies de desenvolupar un petit discurs de 2-3 minuts, i aquesta era l'última fase del concurs.
17: I bueno, però tu vas arribar a la fase internacional, vull dir, vas anar fins la Xina, però abans, sí. Quines fases hi havia? Explica'm una mica el camí que has fet.
18: Un camí bastant llarg i jo estic super, super satisfeta amb tota la gent que he conegut i realment crec que tots els que hem participat ens... són gent increïble. Jo només pel fet de poder veure els seus discursos i les seves actuacions ja estava super plena per dins i vaig gaudir moltíssim de totes les fases de la competició. La primera fase va ser a nivell local, va ser a Barcelona i es va celebrar a l'Institut Confuci de Barcelona. Després, si quedaves guanyador d'aquesta primera fase local, anaves a concursar a Madrid, a nivell nacional, amb diferents concursants de les comunitats autònomes d'Espanya, i un cop superaves aquesta fase ja podies anar a la final internacional, on em sembla que aquest any han participat 150 països i érem unes 160 persones en total participant. I aquesta última fase s'ha fet a la Xina i ha sigut un procés de dues setmanes que s'ha realitzat a diferents ciutats de la Xina, a Pequín, Fujian, Xiamen i a diferents ciutats, i ha sigut una experiència, la veritat, que impressionant.
17: Dues setmanes a diferents ciutats significa que anàveu viatjant o que hi havia diferents grups a diferents ciutats?
18: Ens hem mogut, crec que no ens hem quedat més de dos dies al mateix hotel en cap moment, o sigui, ha sigut la veritat que increïble. Els primers tres dies els vam passar a Pequín i després de Pequín vam agafar un vol fins a Fujian. Allà també vam anar a diferents indrets de la província, vam anar a una illa super, super coneguda que es diu Pingtan, allà vam fer la nostra fase de la representació artística. Després d'allà vam anar a una altra ciutat. Bueno, era realment una logística espectacular de moure 180 persones quasi cada dia d'una ciutat a l'altra per participar a diferents activitats, a diferents tallers i també per anar fent aquests petits exàmens a cada nou indret.
17: I explica'ns una mica com vas quedar dins d'aquests 160 participants que has comentat.
18: La veritat és que estic molt contenta amb el meu resultat. De les tres fases de l'examen, la representació artística i el discurs, ja sabia que l'examen era el meu punt més fluix, perquè sí que a nivell de coneixements d'història i cultura potser és on flaqueix una mica més, però tot i així bastant bé. I després, a la part de la representació artística i el discurs, la veritat és que quasi excel·lent. Vaig treure un 93 i un 94 sobre 100 a aquests dos apartats. I la veritat és que, tot i no haver acabat superant al final la fase d'eliminatòria, estic super, super satisfeta i super contenta amb els meus resultats. A més, hi havia una altra mena d'avaluació paral·lela, el que seria estrictament aquestes tres fases de l'examen, que era una mena d'avaluació de popularitat o de reconeixement dins del mateix concurs, i aquesta era una fase en la que tothom podia votar, tant els concursants, el públic, els organitzadors. Aleshores, hi havia una llista de concursants i la gent podia votar els que més els agradava, segons les seves habilitats, la seva actuació o el que sigui. I he de dir que en aquesta mena de llista de popularitat vaig estar la primera durant uns quants dies fins que ja em vaig desqualificar i he tornat a casa. Però sí, durant uns dies vaig estar primera al rànquing mundial de popularitat del concurs i la veritat és que va ser bastant increïble.
17: És una mica reality show, no, això?
18: Literal, sí, totalment, totalment. Al final jo ja no sabia, no sé qui m'ha votat, jo no sabia res, jo només de cop un dia em vaig aixecar i em van dir: "Hòstia, Maria, que estàs aquí al pòdio", i jo: "Què dius, de què parles?" Sí, era... Realment havies d'estar a tope en tot moment, perquè a cada activitat que realitzàvem o a cada taller que fèiem, sí que sempre després et feien entrevistes, et feien fotos, et feien preguntes, aleshores sí que havies d'estar sempre molt atent i molt preparat per qualsevol oportunitat per lluir-te i per demostrar el que vals. Sí, una experiència molt intensa.
17: I, bueno, explica'm una mica més sobre tu. Per què estudies xinès? O sigui, d'on surt aquest interès per la cultura xina i per l'idioma xinès?
18: Pues la veritat que per mi tot això ha sigut una decisió totalment random. Sí, he de dir que fa 4 anys estava a punt de començar la carrera i la veritat és que m'estava avorrint una barbaritat durant l'estiu i vaig dir, bueno, pues aquest any, en comptes de només estudiar, m'agradaria també donar la benvinguda a l'etapa universitària amb algun repte que sigui diferent, no només estudiar i ja està. I aleshores vaig buscar una nit que estava a casa sense fer res, vaig buscar una llista dels idiomes més parlats del món, vaig tancar els ulls i va tocar el xinès. I 4 anys després, aquí estem. La veritat és que va ser així.
17: Perquè la teva carrera no té res a veure amb el xinès.
18: Res a veure, no? Jo m'acabo de graduar de Comunicació i Indústries Culturals a la UB, però no té cap tipus de relació. Per mi ha sigut una aventura que he tingut paral·lelament a la carrera universitària, tot i que ara sí que, com veig que m'agrada i que realment tinc els coneixements i tinc facilitat per aquest idioma, i a poc, encara que al principi no tingués realment interès, a mesura que he anat estudiant sí que he anat coneixent més la cultura xinesa i les oportunitats que ofereix i què significa i quina oportunitat em dona saber aquesta llengua, encara que al principi ho vaig fer una mica perquè m'estava avorrint i res més, sí que ara, després de graduar-me, m'estic plantejant que realment es converteixi en una cosa professional, no? I que pugui anar més enllà del hobby i realment que potser pugui guanyar-me la vida d'això i sí, veurem. Ara, de fet, vaig d'aquí 2 setmanes aniré a estudiar 6 mesos a la Xina. Estic contentíssima i tinc moltíssimes ganes d'acabar d'aprendre bé aquest idioma i veure què puc fer amb ella en el futur.
0: Molt bé, doncs és tot un pla de futur, tot un pla de futur que ens proposa la Maria Recuber, aquest aprofitar el seu coneixement i el seu interès per la cultura, la llengua xinesa. La protagonista, la guanyadora d'aquest premi Puente a Xina, es l'ha presentat la companya de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. I amb aquesta entrevista, així un puntet exòtica, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. 3 minutets i una mica més ens separen de les 10. Després, a partir dels 10 i 3 minuts o així, arrenquem la segona part del programa. Recordeu, avui us preguntem sobre els animals de companyia i la calor. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
4: ¿Qué es esto?
5: Conozco este lugar.
6: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
3: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
6: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
7: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
3: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units,

0: Pas amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
1: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i també al nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències CAT-112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionades amb les pluges, la majoria al Vallès Occidental, al Bages i al Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics o arbres i també per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar a la zona. I de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores ha obligat també a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable de les temperatures i de fet ara ja es nota. Des del 18 d'agost el SEMA té 65 persones per afectacions relacionades amb aquesta calor. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Priorat. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat també el seu suport al regidor afectat. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029. Cancelo arriba amb una carta de llibertat sota el braç i inicia la tercera etapa al Club Blaugrana. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Canaris, periquitos, conills, gats, encara que siguin rumberos o no, com diu la cançó, de calor en passen igual i les disrupcions de l'estiu segur que les noten igualment. O això ens pensem nosaltres, potser ara ens truqueu i ens dieu que no, que tot va perfecte i que els vostres animals de companyia estan més locos que vosaltres fins i tot, no? I són ells els que us marquen el ritme per vacances a vosaltres. No ho sé, no ho sé. Anem a conèixer les opinions que diuen els oients sobre animals de companyia i estiu. I ho fem, com sempre, amb connexió amb qui ens porta xarxes a l'Obert per Vacances, els companys de Ràdio Televisió Cardedeu, en aquest cas amb l'Estela Muñoz. Vinga, Estela, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Què tal, què tal?
1: Molt bé, ja ens estan arribant missatges per Instagram i àudios. Si vols, comencem amb un missatge de la Carla López, que ens diu per

0: Instagram. Jo tinc un conillet que es diu Jackie. Aquest estiu sempre busca les zones més fresques, fins que li vaig comprar unes tabletes que es poden posar a la nevera i queden ben fresquetes. Que es veu que és, suposo que serà com una manteta o alguna coseta així, on es pot el conill posar sobre i així està més fresquet.
1: Funciona també... funciona també, els, jo crec que es refereix potser que hi ha mantetes d'aquestes que es posen al congelador i tal, però si no voleu arribar tan lluny, els blocs aquests que es posen per les neveres portàtils, saps?
0: Correcte,
1: aquestes
0: sí,
1: capsetes,
0: també.
1: Doncs això, al congelador, llavors es posen damunt o damunt de la gàbia perquè baixi la frescor.
0: Que tens conill, Júlia?
1: Sí, tinc un conill.
0: Ah, no sabia.
1: Un. I me passa com amb el gat de l'Enric, que ens explicava l'Enric fa temps, no?, quan estava aquí a programa. Diu, el meu gat, diu, jo sé que fa molta calor i que passa calor, diu, perquè el veig estirat, que té el cap amb un costat i les potes a l'altre. Com més estirat està, més calor té.
0: Pobrets.
1: Tal qual,
0: sí,
1: tal qual.
0: Ho passen fatal.
1: Doncs sí, els blocs aquests per refrigerar al congelador, sí, els hi va bé.
0: Mira, un remei, sí. És que ens diuen. Ara passem als àudios. Tenim a la Maria López, que també ens explica què fan les seves gatetes.
2: Aquí bon dia, Obert per Vacances. Doncs, a veure, jo tinc dues gates i en general porten bastant bé la calor, però hi ha una que quan el dia és molt, molt sufocant no la trobes enlloc i el gran drama és localitzar-la perquè es va buscar aquell racó més petit, més amagat sota alguna cosa que faci un mínim d'ombra. Això pot ser sota llits, però també pot ser sota el sofà, sota un moble, en literalment 10 centímetres, no sé com es fica allà, però és que hi ha totalment aplastada per tal d'amagar-se mínimament del sol.
1: Ostres.
2: Llavors, ja saps que els dies que fa molta calor, hauràs de dedicar una bona estona a trobar on nassos s'ha amagat la Lola.
1: És un drama.
0: Drama,
1: de tota manera. Sí que diuen que sempre els animals tendeixen a anar a les zones més fresques de la casa. A part que s'amaguin del sol, no? També al racó més fresc de la casa. Sí, és un drama per haver de buscar-los. Per cert, Estela, que tu vam quedar que tenies la feina entre ahir i avui de tenir un animal de companyia. Te n'ha sortit o no?
0: No te n'han deixat bé. Cap. No en tinc cap. Però he de dir que el que comentàvem ahir, que aquí a la ràdio de Cardedeu tenim una colònia de gatets.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Hi ha diferents al poble i tenim una aquí al costat, llavors estem envoltats de gats, normalment doncs, sempre els hi posem aigüeta,
1: i
0: també
1: els veieu més apurats? Els veieu més apurats aquests dies? O
0: home,
1: quan no surten
0: sí.
1: A segons quines hores?
0: O no els veus directament, clar. O te'ls trobes justament darrere d'un banc,
1: clar.
0: Que hi ha ombra, saps? Vull dir, els veus menys, això es nota. Sí, sí. Molts cops es volen posar dins, també, pobrets.
1: Clar, però bueno, si tenen calor. Aigua, no? Si els aneu posant aigua,
0: sí, sí. No, està molt ben cuidats i ve molta gent a donar-li menjar. Anem a mirar què tal els gossos, com ho porten. Sí. El Jordi Mariscot ens parla sobre el seu gos.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Aviam, jo he de dir que tinc una gosseta que es diu Lula, que té 3 anys i mig, i la cosa que més li agrada fer és tirar-se a la piscina de casa i després ficar-se a prendre el sol a la tombona. És de veritat... De veritat que sembla una humana, no us ho creuríeu.
0: Segur que copia el seu
1: amo. El seu amo, sí. Imagina't el sol i tot, me l'imagino. Clar, hi ha animals que es poden tirar a l'aigua, com els gossos. I
0: si no tenen por,
1: clar,
0: no problema,
1: és veritat, que alguns no volen. Però després n'hi ha com els gats o els conills, per exemple, que no els pots mullar.
0: Ja, això
1: no?
0: Sí.
1: I dius, ai, pobrinyos.
0: També tenim l'Álvaro Ciudad, que ens parles també sobre el seu gos.
4: Ara l'estiu, amb aquesta calor que fa... El que més costa és treure el gosset que tenim. Al final està tot el dia allà tancat a casa amb l'aire condicionat i del menjador no es mou. Veieu si ara baixen una miqueta les temperatures i vol tornar a sortir, perquè si no, està tot el dia allà acomodat.
1: Claro.
0: Una altra cosa, que no vulguin sortir... Clar. O, bueno, jo veig molts gossos, sobretot,
1: sí.
0: Ofegar-se molt, eh?
1: Sí.
0: Sobretot aquests que tenen com el nas així xato.
1: Bueno, és que aquests ja s'ofeguen de per si.
0: Mare meva, sí,
1: els de por, ara et diré com es diuen, els pucs. Sí,
0: sí, els carlins. I els francesos, crec que és un bulldog francès també.
1: També. Aquests es veu que ja tenen problemes, ja són gossos que els hi costa respirar. Jo pateixo també perquè, clar, això no ho notem tant, però ells ho deuen notar molt, trepitjar el carrer quan el carrer està tan calent.
0: Ostres, clar.
1: Les potes.
0: Sí. Mira, no ho havia pensat.
1: És que déu-n'hi-do, eh?
0: Deu cremar moltíssim.
1: Déu-n'hi-do els
0: bitxets. Després tenim la nostra companya Maria Lara, que ens ha fet un àudio. Escoltem-la.
5: Doncs jo una de les coses que faig per combatre la calor amb la meva gateta Tigri, a més aquí a Lleida fa moltíssima calor, temperatures molt altes i a casa també, i pobra gata doncs, no surt al carrer, evidentment. Jo sempre li dono xurros, que els xurros bàsicament són com els polos, els flacs, sabeu, els gelats aquells de gel?
1: Sí, sí.
5: Pues són exactament igual, el que passa que en comptes de portar aigua amb colorant o sabor a algo, és paté. És paper líquid per mascotes. Llavors, això amb ella li encanta, la refresca un munt, i això és el que faig jo a Lleida per combatre la calor.
6: Doncs mira, és veritat.
0: Un altre remei.
6: Menjar congelat, sí que és veritat, sí, sí, sí. M'agrada molt el nom de la gateta, Tigri.
1: Sí, m'encanta.
0: Molt bé. Bueno, bé, de no? moment, sí, de moment bons tenim consells. Uns quants remeis, experiències. Ens poden seguir enviant, àudios i missatges.
1: Molt bé.
0: Com sempre, al nostre Instagram d'Obert per Vacances o al telèfon 696-1646-65.
6: Doncs vinga, cap a les 11 abans de tancar edició, si ens queda algun consell més per ajudar els animals a suportar més la calor, us ho farem a saber, recollirem, els acabarem de recollir. Moltíssimes gràcies, Estela. Fins ara.
0: Fins ara.
6: Fins ara. Volem saber una miqueta més de com s'ho fan els animals ells mateixos, sense haver d'intercedir per ells, com s'ho fan les mascotes per suportar la calor, per no tenir-ne tanta, com s'autoregulen. Ens ho explica la companya d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.

0: I tu, què fas amb la teva mascota quan fa molta calor?
1: Antes de salir, yo le ducho a Taras con el agua fría.
2: Sortim molt d'hora al matí per no agafar molt sol i sobretot al vespre també, molt tard, quan ja ha baixat el sol, per evitar les hores d'insolació.
3: En el meu cas, els meus gats busquen el racó més fosc i més fresc. Sovint estan estirats en una prestatgeria al racó més fosc o, per exemple, al terra.
4: Diuen que als gats no els agrada l'aigua, però amb aquesta calor els meus Jazz i Funky agraeixen moltíssim que em remulli bé les mans i els pentini.
5: Bueno, a casa també tinc una piscina especial per gossos, també. Una piscina d'aquestes semblant als nens, d'aquestes inflables, però que és per gossos.
6: Com l'ocell sobrevolo muntanyes i planejo acompanyat pel vent.
0: Temperatures extremes i mascotes. Arriba l'estiu i cada vegada veiem com la calor és més intensa. Però si ja és intensa per nosaltres, com ho serà per les nostres mascotes? Avui intentarem desxifrar aquest gran enigma, o almenys intentar posar una mica de llum sobre com actuar en casos de temperatures extremes amb els nostres animals de companyia.
7: Nascut en aquest món, borda, buc, buc, pimí, a la marra meu. No és de color blau ni un gripau, el felicaní, el nostre gatigós, gatigós.
0: Gossos, gats, conills, ocells o rèptils poden veure's afectats per les temperatures extremes, però no tots ho fan de la mateixa manera. A l'estiu, la calor fa que tots, inclosos els propietaris, les patim, però la percepció de la calor, en aquest cas, no és igual per tots els animals. Els gossos, per exemple, són dels animals que més pateixen la calor, i no només pel que marca el termòmetre, també hem de vigilar per on caminen. Ens ho explica la Lara Espuny. Ella és auxiliar veterinària.
8: Els gossos és on hem de vigilar més. Primer perquè sí que és veritat que ho pateixen més i després perquè nosaltres triem en quin moment surten a passejar. Aleshores, si els traiem en hores punta de calor, no només és la calor ambiental el que els hi pot perjudicar, sinó la temperatura del terra i diferents factors.
0: Però què més hem de vigilar? La temperatura ambiental no és l'únic factor a tenir en compte. Potser no és la millor idea treure el gos a passejar a les 2 del migdia, ja que l'asfalt també pot arribar a temperatures molt elevades i provocar lesions als coixinets. De fet, un estudi publicat el 2024 pel Royal Veterinary College, que va analitzar 167.751 gossos atesos a clíniques veterinàries d'urgències del Regne Unit, va identificar 384 casos de malaltia relacionada amb la calor. I parlant de cops de calor, com nosaltres, els propietaris, podem detectar-los?
8: Principalment el panteig, que és quan respiren amb la boca oberta, la llengua fora i molt agitats, la respiració que sigui molt més ràpida de l'habitual. Les mucoses, clar, no podem valorar la palidesa d'un animal a la pell perquè tenen pèl, però sí que és veritat que ens podem fixar amb la llengua, les genives, si estan molt vermelles, és que l'animal està començant a patir una hipertèrmia i, lògicament, posant un termòmetre i veient si, depèn de l'animal, han de tenir una temperatura corporal o una altra, però si estan per sobre i estan en aquest estat, no té per què significar que té febre, pot ser simplement una hipertèrmia per excés de calor.
0: En el cas dels gats hem d'estar més atents, ja que tot i que molts no surtin de casa o del seu entorn, també pateixen les temperatures extremes.
8: Amb els gats, sobretot, amb el que s'ha de prioritzar és amb la hidratació, perquè un gos, si té calor, beurà aigua. Els gats, en general, sempre hi ha excepcions, però els gats, en general, pequen molt de no beure prou, de no hidratar-se prou bé. Aleshores, què hem de fer l'estiu? Potenciar aquesta ingesta d'aigua, sigui doncs, amb fonts que tenen aigua en moviment i a vegades els crida més l'atenció, donar més menjar humit que pinso, perquè les llaunetes i això porten molt més percentatge d'aigua, per tant, s'estan menjant i s'estan hidratant alhora. I també hi ha molts gats que els agrada doncs, una mica de caldo, sense sal o alguna cosa així, que tingui una mica de gust, per tant, els crida l'atenció i s'ho veuen, però també s'estan hidratant.
0: Però què hem de fer si detectem que la nostra mascota està patint un cop de calor? Com ha explicat Lara Espuny, hi ha zones que podem remullar, però d'altres que, si ho fem, acaba sent contraproduent.
8: No mullar-los per sobre, no interessa gaire mullar-los per sobre, perquè fa una mica efecte rebot i diguéssim que l'aigua se'ls escalfa, per dir-ho d'alguna manera, i amb la calor corporal, i aleshores potenciem més encara aquesta hipertèrmia. O quan ja sospitem d'un risc de que pugui estar tenir un cop de calor el nostre gos, embolicar-lo amb una tovallola és error perquè no deixem que l'escalfor del seu cos s'escapi. i donar-los aigua molt, molt freda, perquè el cos està patint una hipertèrmia, té més temperatura de la que hauria, i si donem aigua glaçada pot fer un xoc que podem tenir talls de digestió i altres problemes.
0: Per tant, persones amb gossos, a l'estiu, passejos llargs a primera hora o quan ja no hi hagi sol, se li poden mullar les ingles i la panxolina i, sobretot, mantenir-lo hidratat.

0: Actualment hi ha qui té gats i gossos, però també hi ha qui té conills, serps, tortugues, animals que no són tan comuns, però que també fan companyia. Què fem amb ells quan fa calor o quan fa fred? Doncs bé, no tots els animals ho viuen de la mateixa manera. Hi ha animals que necessiten unes condicions climàtiques diferents, com és el cas dels conills, els hàmsters i altres petits mamífers.
1: Tots els petits mamífers en general entrarien conills, rosegadors, diferents varietats múltiples que n'hi ha. S'ha d'anar molt amb cuidado amb la calor, sobretot els que estan engabiats, perquè no els deixem buscar una zona més fresca. Els tenim on els tenim i potser nosaltres ens sembla que allà estan bé i resulta que no ho estan tolerant. I a part que són molt sensibles als cops de calor, els animals, els mamífers petits, ràpid et poden fer una parada.
0: I després tenim els rèptils, uns animals que, depenent de la zona d'on provinguin, necessitaran unes condicions climatològiques o unes altres.
1: I en quant als rèptils, no hem d'oblidar que són animals de sang freda. Aleshores, és més difícil que se't morin de calor que no pas de fred, perquè ells necessiten fonts de calor per tal de poder regular la seva temperatura corporal. Si són rèptils exòtics, doncs en el seu terrari o on els tinguis han de tenir catifes de calor, bombetes de calor, el que sigui perquè ells puguin regular la temperatura. Quan són rèptils autòctons, si els tenim en exterior, que al final és el seu hàbitat natural, respectar les hibernacions. Clar, ells a l'hivern hivernen, s'amaguen, fan forat a terra, normalment les tortugues fan un forat a terra, s'amaguen i quan vingui la primavera sortiran. Doncs respectar això perquè és el seu mecanisme natural de defensa contra el fred.
0: Per tant, davant la calor extrema, no hi ha una recepta miraculosa per totes les mascotes, però sí un element comú en totes, l'aigua.
2: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar, les primaveres demanen vida.
0: Hem parlat de la calor, però què passa quan fa molt fred? També aquí les necessitats depenen molt de l'animal. Hi ha animals que toleren millor les baixes temperatures, però d'altres, especialment els de pèl curt o poc pelatge, que poden patir-les més.
1: Clar, sí que hi ha gossos de pèl curt, races petites, primes, tipus galgos, podencos, petits molt tipus chihuahua. Clar, aquestes races pateixen bastant més de fred. Aleshores, el mateix, vigilar, lògicament, no deixar-los dormir a la nit fora, a una terrassa, que no tinguin accés a l'interior de la casa. I quan surts, en el cas de que vegis que tremolen, que realment vol dir que tenen freds, doncs jerseis, abrics, el que sigui còmode per l'animal.
0: I és que tant a l'estiu com a l'hivern hi ha petits gestos que poden ajudar els nostres estimats companys de vida a estar més còmodes i sobretot a evitar problemes de salut. Així que, sigui estiu o hivern, cuideu a les vostres mascotes i recordeu, no hi ha una recepta miraculosa perquè no tinguin calor o fred, però hi ha petites accions que poden ajudar-los a que no ho passin tan malament.
3: Com un gos fidel al que desitjo.
4: Molt, molt complet aquest reportatge de la companya Laia de Déu d'Ona Codinenca sobre les mascotes i la calor. Molt xulo. Espero que això serveixi per acabar de configurar una opinió i sobretot per acabar de pensar en aquells consells o anècdotes que ens podeu donar o que ens podeu explicar respecte a com porten els vostres animals de companyia aquest temps d'estiu. Seguim endavant amb més propostes i amb més noms propis. Us presentarem tot seguit una campiona de gimnàstica artística. Aina Renom Cepeda, un exemple d'esforç, de talent i de perseverança. És una jove gimnasta de Premià de Dalt que acaba de sumar nous èxits al Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica. Jo us en dic el nom, però qui realment es la presenta i conversa amb ella és el company de Premià Mèdia, Manel Ferrer. Manel, bon dia.
5: Bon dia, què tal, Núria? Avui us portem un personatge, una persona de Premià de Dalt. Ja veus que la rivalitat en aquests casos la deixem inclús de banda. Som molt, ja ho veus, molt esportius, fins i tot en això també. Avui us presentem, com dèiem, a l'Aina, té només 12 anys i s'ha proclamat campiona d'Espanya de Via Olímpica 5. Ara ens explicarà com funcionen aquestes categories. I a més, Aina, bon dia, com estàs?
6: Molt bé.
5: A més de campiona d'Espanya, també vas guanyar diverses categories paral·leles, a part de la categoria general, no?
6: Sí.
5: A veure, explica'ns una mica per començar com vas començar en tot el món d'aquesta gimnàstica artística doncs que t'ha portat ja aquests premis, aquestes medalles que avui ens has portat també aquí.
6: Doncs jo vaig començar aquí a Vilassar, pues a un curset a l'escoleta, i doncs l'entrenadora d'allà via olímpica em va dir jo necessito aquesta nena a via olímpica, és molt bona, i bueno, des d'allà he estat amb la Sheila Ruiz, que m'ha estat apujant pues, fins aquí, i ella se'n va anar a Hospitalet, perquè hi ha moltes bones instal·lacions, i jo pues, em vaig haver d'anar amb ella, com totes les nostres companyes, perquè l'estimem moltíssim.
5: Escolta, campiona d'Espanya, com s'assimila això? Com reps, com va rebre aquell moment en el qual doncs, es diuen els resultats i veus que ets la campiona d'Espanya, que no hi ha millor ja?
6: Doncs estic molt feliç perquè ha estat tot un any ple de lesions, plors, m'he esforçat moltíssim i doncs em vaig lesionar l'últim moment a l'isquio i jo ja molt preocupada, però vaig dir, he de sortir, he estat tot un any esforçant-me a tope, molts metges, molts estudis, però al final tot té la seva recompensa i...
5: Molt bé.
6: Campiona d'Espanya.
5: Molt bé, és a dir, amb la lesió vas sortir igualment a competir i vas acabar guanyant, Núria, que això té encara més mèrit. No sé si és el que hauríem de recomanar en aquest cas, però vas jugar moltíssim, amb això.
6: Sí.
5: Núria, no sé si vas preguntar alguna cosa a l'Aina.
4: No, no, que realment jo crec que és l'entrevistada més jove que hem tingut en tota la temporada de l'Obert, o en dues o tres temporades de l'Obert. 12 anys. Sí, segur, segur. Crida l'atenció com compagina els entrenaments, que suposo que si està en aquest nivell deuen ser bastant sovint, amb els estudis. Jo m'imagino unes tardes d'extraescolar, d'entrenaments brutals, no?
5: Ara m'ho explicava, de fet, fora de micro, Aina, tots entrenes gairebé tots els dies de la setmana. Explica'ns una mica com són els horaris i com tu compagines tot.
6: Doncs jo entreno de dilluns a dissabte, de dilluns a divendres 3 hores i mitja, i els dissabtes 4 hores, i clar, és sortir de l'escola, anar a entrenar, arribar a casa, sopar, fer deures, perquè el meu col·le és una mica exigent, tinc molts deures, i pues, dutxar i anar a dormir, i això és... Pues, cada dia.
5: De fet, Núria, t'haig de dir que és cert el que està dient l'Aina, que l'escola és una molt bona escola, però és veritat que el nivell d'exigència és molt alt, jo diria que dels més de tota la zona en la que vivim nosaltres, per tant, posar-ho tot en marxa és molt fort. Aina, com ho viu també la teva família i el teu entorn, les teves amigues, doncs això, el fet de conviure amb una campiona d'Espanya i també doncs, que potser no tens tant temps com la resta de nens, doncs això, doncs, per jugar, per quedar amb les amigues, amb els amics, com porten també doncs, el nivell on has arribat fins ara?
6: Doncs molt bé, sí que és veritat que alguna festa no puc anar-hi perquè tinc algun campionat, he d'entrenar, però la veritat és que m'entén molt bé tothom, la meva família està sobre meu apoyant-me sempre, recolzant-me, i la meva entrenadora també doncs s'esforça molt amb mi i... Molt bé.
4: Jo tinc una pregunta super de base, que ara l'Aina dirà, però com és que no ho sap? Diferència entre gimnàstica artística i gimnàstica rítmica, que ara estaríem parlant de l'artística, veritat?
6: Sí.
4: Vinga.
6: Doncs la gimnàstica artística, pues, hi ha 4 parells, la barra, les paral·leles, el potro i el terra. I la rítmica, doncs és això de l'aro, la pilota, bueno, té més flexibilitat, i hi ha una mica de diferència, la veritat, perquè artística és saltar, botar, volar, i rítmica és més de flexibilitat, elegància... Sí.
5: D'acord, és a dir, hi ha una part més física, potser, no? En les modalitats que tu practiques. Dèiem que ara vens de les vacances, encara estàs en els darrers dies de vacances, però la propera setmana ja comences un altre cop a entrenar. Amb quin objectiu? En què et prepares ara? Perquè em deies que estàs molt il·lusionada perquè començaràs a fer coses noves, no?
6: Sí. Doncs sí, jo vull anar ja a entrenar perquè faré molts elements nous, això és el que m'agrada, vull començar ja amb alegria, amb elements nous, pues, trobar-me amb les meves companyes un altre cop, però sí que van haver vacances per descansar una miqueta.
5: Quin és el proper objectiu que hi ha ara? Quina és la propera competició o campionat que teniu? Com és una mica el calendari d'aquest inici de curs?
6: Doncs tenim les fases de Catalunya, és a dir que tenim 3 fases per classificar-te al campionat de Catalunya. I un cop al campionat de Catalunya pues, tenim allà pues, Ligues Iberdroles i ja campionat d'Espanya.
5: Núria, és important que expliquem, perquè també hem estat parlant abans amb l'Aina abans de començar, i jo li preguntava, clar, té 12 anys, com es porta també aquest nivell d'exigència a acceptar un bon resultat o també un resultat que no és l'esperat, i em deies que us preparen també per això, és a dir, que hi ha darrere també tota una logística mental, no?
6: Sí, tenim un coach que es diu Peter, que ens ajuda molt a totes a respirar, les respiracions, les visualitzacions, i això a nosaltres ens va superbé perquè fa que ens tranquil·litzem més a les competicions i estem molt més tranquil·les.
5: Mm-hmm. Què t'és més fàcil a tu assumir, quan guanyes o quan obtens un resultat que no esperes?
6: A veure, a mi sí que em costa, pues, bueno, mm-hmm. Perdre sempre, pues, m'ho he pres bé, mm-hmm. perquè és una manera d'aprendre, de veure que en què he fallat, recuperar, i guanyar sí que ja és la bomba. Si guanyes, pues, ho has de celebrar a lo grande i molt bé.
5: Molt bé. Aina, com et veus en el futur? T'agradaria que la gimnàstica formés part de la teva vida per sempre? T'agradaria estudiar alguna altra cosa? Com et veus en el futur?
6: A mi m'agradaria seguir amb la gimnàstica fins que em cansi. Mm. Sí que és veritat que faré alguna altra carrera, perquè no vull estar tot el dia amb la gimnàstica. Mm-hmm. Sí que és veritat que és molt important, però crec que també és bo, pues, desconnectar una miqueta, saps? Anar com altres carreres. Mm-hmm. Molt bé.
5: A mi m'agrada moltíssim d'això que ens estàs explicant, perquè, clar, aquests campionats es van fent a diferents llocs, no?, a diferents llocs de la geografia, que a mi m'agrada moltíssim viatjar. Suposo que amb això també deus haver estat per un piló de llocs.
6: Sí, a mi m'encanta. He estat Zaragoza, Guadalajara, Pamplona, Girona, Terrassa, Mataró, moltes competicions.
5: Qui t'acompanya quan vas a aquests llocs?
6: La meva família, el meu pa, sempre el meu pare, la meva mare, mm. l'Ona i la Clara, les meves germanes... Sí. I a Mataró, pues, les meves àvies, els meus cosins, perquè estem aquí prop.
5: Que bé. Núria, tens alguna coseta més abans d'acabar? Sí, li volia preguntar,
4: com és l'ambient? Com és l'ambient entre les que feu aquest tipus de competició? Hi ha companyerisme, allò, si us, no sé, hi ha ànims quan alguna està nerviosa, us deixeu algunes coses que us puguin faltar? Com és l'ambient entre vestidors, per entendre'ns?
6: No, les companyes ens sortem superbé entre nosaltres, ens apullem, ens animem, si una està... Aquell dia una miqueta trista, l'altre la ve ajudar, la ve consolar. La veritat és que el companyerisme superbé a l'Hospitalet. Mm. Tothom molt bé.
4: Escolta, què és el més dur?
5: Has donat amb la clau. Digues, Núria.
4: No, li volia preguntar què és el més dur de tot plegat. Què és el més dur de... Aquest, el que et costa més, hores d'ara, Aina? No sé si el portar els horaris o l'alimentació o l'haver de viatjar amunt i avall.
6: Bueno, a mi el que em costa més és, doncs, despertar-me, perquè estic molt cansada durant tot el dia, posar-me una miqueta al dia, perquè estic una miqueta cansadeta, però la veritat és que tot molt bé, no se'm complica molta cosa.
5: Que bé. T'haig de dir que d'adulta a la Núria i a mi ens costa igual despertar-nos, per tant, no et preocupis, que això és una cosa que ja portem. Núria, has donat en la clau amb una cosa important, que dius, si us deixeu alguna cosa. Clar. Aina, en algun moment t'has deixat alguna cosa que dius, ostres, no pot ser que m'hagi passat això aquí, que me n'hagi descuidat o me n'hagi oblidat d'alguna cosa, en un moment d'aquells que diguis, ai, ai, ai, no sé què fer ara.
6: Bueno, algun cop s'ha oblidat alguna feineta a casa, però sí. No. Molt bé.
5: Us ho deixeu, si no, entre companyes i tot, eh?
6: Sí.
5: Molt bé, molt bé. Doncs abans d'acabar, vols dir alguna cosa a la teva entrenadora, que segurament li arribarà aquesta entrevista?
6: Doncs moltes gràcies, Sheila, per confiar en mi, portar-me fins on arribar i per molts anys més juntes.
5: Que bé, que bé. Doncs aquest missatge esperem que tant de bo sigui així. I per acabar, per algú que estigui començant, alguna noia, algun noi que ens estigui veient ara i que digui m'agradaria poder-me dedicar a això o començar a entrenar, quin consell li donaries?
6: Segueix els teus somnis, pots arribar on tu vulguis.
5: Uh-huh. Doncs mira, amb aquest missatge jo crec que podem acabar. Per tant, Núria, no sé si en algun moment de la teva vida ha estat un dels teus objectius dedicats al món de la gimnàstica.
4: No, però és d'aquelles competicions, d'aquells esports que t'embadaleixen. Tu ho veus i flipes, clar, de la força.
5: I veure-ho per la tele és brutal. Sí.
4: I tant, i és a tot.
5: Tens alguna referent per això, Aina? Alguna que sigui més adulta, més gran, que t'agradi veure-la especialment o que hagis pogut conèixer?
6: Pues sí, les del gimnàs, les més grans que jo, pues aprenc un monton d'elles, les estic mirant perquè a veure què fan, com ho fan de bé, i jo pues intentar aprendre de les millors.
5: Que bé. Doncs Aina, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
6: De res.
5: Ja ho saps, Núria, si vols aprendre a fer gimnàstica artística, doncs has de venir aquí a Premià de Dalt i l'Aina t'ensenyarà segur.
4: És que teniu de tot, és que teniu de tot per aquí, Maresma, molt bé. Manel, moltes gràcies per presentar-nos l'Aina. Gràcies, Manel.
5: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana, igualment. El Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que mira, gràcies a totes aquestes connexions que fem, coneixem gent superinteressant, en aquest cas, la nostra entrevistada més jove, diria jo, de fa 1000 temporades de l'Obert, amb 12 anys, l'Aina Renom. Ai, seguim endavant, va, que és divendres, estem a les portes del cap de setmana i ens agrada sempre donar-vos opcions d'activitat pel cap de setmana. En tenim molts tipus d'activitat, però una de les opcions és, mira, agafar unes bones sabates i anar a fer muntanya. I qui té molt bon territori per caminar per la muntanya és la comarca d'Osona, la muntanya d'Osona. Avui s'incorpora al programa amb aquest podcast de muntanya els companys de El Nou FM, concretament l'Andreu Jiménez.

0: I avui, a la ruta per muntanya, ens anirem a una de les zones més emblemàtiques del Coll Sa Cabra, una comarca natural ubicada majoritàriament a la comarca d'Osona. I serà per pujar al Santuari de Cabrera, que es troba al terme municipal de l'Esquirol. I per explicar-nos el recorregut que farem, avui ens acompanya a l'estudi del Nou FM en Xevi Rubiró. Bon dia, Xevi.
1: Bon dia.
0: Va, Santuari de Cabrera és una zona on, ho hem comentat, ja pots pujar per diferents zones, però tu quin recorregut has triat avui?
1: El més maco de tots. Bé, dic això perquè és emblemàtic. Quan arribes a la plana de les vacances i veus Cabrera, ets a casa. Per pujar a Cabrera hi ha diversos itineraris, però tots tenen una cosa en comú, que has de pujar un cingle, perquè Cabrera està enlairat a dalt d'un cingle, una plataforma plana, plana, plana, que és espectacular, i tots els recorreguts tenen el plus de pujar la cinglera. Per tant, qui tingui por a l'altura o que li faci cosa, no li recomanaria aquest recorregut, però el qui tingui una mica de cuc d'andar en muntanya amb una mica de gràcia, una mica de picant seria, o no menjar seria el picant, doncs aquest recorregut seria agafar el pont de les Perxes, que això encara podem anar-hi amb cotxe, que és just dos ponts abans d'arribar a Can Toni Gros, sortint de l'Esquirol, el pont de les Perxes, agafar la carretera que se'n va cap a la Massellera i cap a Sant Julià, i deixar el cotxe allà a Sant Julià de Cabrera, que és l'antiga parròquia del terme.
0: Que allà es pot sortir sense cap problema, i es pot aparcar, és gratuït, no,
1: sí,
0: no
1: sí,
0: hi ha
1: home,
0: impediments.
1: Si cap molt bé, has de vigilar, perquè com que hi ha animals, has de vigilar les tanques que estiguin ben tancades, els fils elèctrics que no et toquin el cotxe o que tu no t'enrampis, però bueno, això són coses banals, no? Tu aparques, es pot aparcar bé, no hi ha un gran aparcament, però tu busques que no facis nosa, es pot aparcar, no hi ha cap problema. Sortint, llavors ja podem, caminem, eh? Sortim
0: ja
1: caminant,
0: a caminar, va.
1: Sí, per la carretera
0: i
1: normal. I
0: una pista, no?
1: És una pista que se'n va cap a la Freixeneda o se'n va cap a la Bola o se'n va donar la volta, tota per baix, cap al Coll de Brampa, per baix. Però nosaltres no l'agafarem amb cotxe, sinó a peu, i anirem fins al Collet de Sant Julià o al Collet de Cal Vidrier, que és just quan la muntanya tomba, el camí tomba, per donar la volta, doncs aquest camí, aquesta carretera, la deixem, i ja veiem un camí que s'enlaira dret, molt dreter, a la dreta, i aquest camí, aquest té una mica de, deixem-ho a dir, de risc.
0: Una mica de dificultat, no?
1: Una mica de dificultat.
0: Perquè no ho hem dit, perdona, Xevi.
1: Digues.
0: És una ruta accessible per tothom, excepte les persones que tinguin
1: un cert por a l'alçada, no?
0: Val.
1: Però és per tothom. Jo hi he anat amb nens, hi he anat amb gent gran, hi he anat, home, amb avis amb dificultat de moviment, no. Eh? O amb persones amb dificultat de moviment, no. Per què? Perquè aquest està marcat, em sembla que hi ha marques vermelles. Sembla. Puges per aquesta cresta, vas pujant, és una mica secaner perquè hi ha pedra i roureda, roures petits, hi ha un cable, fins i tot, hi ha un cable que podria fer-ho sense cable, però si està una mica humit, això doncs és relliscós a l'hivern, que pot haver-hi una mica de glaç, que perquè és una mica vac, doncs hi ha un cable. Aquest cable fins i tot t'ajuda a saber que estàs al lloc, diguéssim, no? I puges amunt i arribes a un lloc que hi ha una preciosa fageda. És molt maca. Hi ha uns fatjos impressionants, cosa curiosa, eh?
0: Sí.
1: Hi ha els rurs, llavors hi ha els fatjos, i puges tot bastant recte i arribes a un lloc que hi ha una pineda, o no sé, són pins, que eren, van plantar pins a dalt ja quan ets al pla, i quan els van tallar van rebrotar i ara hi ha pins, que és curiós que dalt hi hagi pins, i una font. Això és el pla de la font, no? O el pla del Prat, que es diu la font del pla. Curiós que hi hagi una font a dalt de tot, però bueno, això és la màgia de Cabrera, no? I ja som a dalt del pla.
0: El més complicat ja ho hem fet, eh?
1: Exacte.
0: Ja estem al pla.
1: Exacte. Aquest pla de Cabrera és un pla, està a 1.300 i pico, tot Cabrera i Aiats estan al voltant del 1.300. Aquest seria el punt més alt, la punta del pla. Fa uns 300 metres tot el pla de Cabrera. No, des de l'Osca. Amb aquest tros fa uns 600 o... Ben bé. Seguim el pla per entre aquests brots, aquests rebrots de pi, i arribem a un lloc que aquí sí que no té cap dificultat, però és aeri. És l'Osca de Cabrera, que és una osca que està... Un tall, una osca és un tall, que està a dalt, encimbellat, que allà hi havia el castell de Cabrera.
0: Que ara són ruïnes, ja no hi ha...
1: Sí, queden restes que s'hi han fet excavacions, hi ha una taula d'orientació, fins i tot, que van posar una colla d'avis caminadors que estimaven molt Cabrera. Allà és el castell, o l'Osca. L'Osca és un lloc que no té cap dificultat, però és aeri. Llavors, si estàs una mica així neguitós, torna a recuar. Però si has superat el cable,
0: això ja ho pots fer.
1: Superaràs l'Osca. I és preciosa. Llavors superes l'Osca i arribes a aquest pla d'uns 300 metres, que hi ha al final del pla hi ha l'ermita de Cabrera, molt estimada. És el santuari més antic del Collsacabra, de tots els que hi ha. I davant hi ha un parell, em sembla que n'hi ha dos, freixes espectaculars, que quan hi feien, van fer obres al campanar, perquè Cabrera s'ha reconstruït moltes vegades. La gent s'ho estima tant que si es fa malbé ho tornen a arreglar. Això és el que tenim els catalans, que arreglem les coses encara que som tossuts. Doncs quan arreglaven el campanar van penjar la campana en el freixes i deien que la campana de Cabrera creix, s'enlaire, no? Perquè pujava amunt. Bé, són anècdotes.
0: Sí. I agendes, no, podríem dir?
1: No parlaré de llegendes perquè no serien 10 minuts, serien 10 hores, no? Llavors tenim dues opcions per baixar, per acabar la roda, el cercle, perquè és una caminada circular. Una és baixar per les Marrades, que es troba al cantó nord del santuari. Són un camí fet al principi em sembla que és el 19, al final del 19 o al principi del 20. Unes marrades que són 10 paelles, en diríem, si anéssim amb cotxe, no? 10 revolts que arribes al camí i allà al Coll de Bram. Si no vols passar per aquí i ets una mica més atrevit, pots passar per el pas nou, per les escales que diem, que és just a la punta, que és una mica atrevit, no és dificultós. Així és com l'Osca, tu mires una mica, allà no cal que tu miris perquè hi ha...
0: Tens la brana a l'escala.
1: Hi ha branes i hi ha portetes i tot pels animals, és fàcil, però és atrevit i atractiu, no? Arribes al Coll de Bram i allà al Coll de Bram, que te'n podries anar cap a les vores de Massallera, te'n podries anar al Pla d'Allà, te'n podries anar cap a allà on vulguis, no? Bueno, cap allà on vulguis. En molts llocs, és un lloc cèntric de creuament de camins. Al Coll de Bram te'n vas direcció amb unes marques, em sembla que són grogues, em sembla, però és evident, ja veu Sant Julià allà baix i el camí va cap a Sant Julià, que hi ha una sequoia preciosa abans d'arribar i una font, i acabes el recorregut. Són 2 hores i mitja.
0: I quants quilòmetres surten aproximadament?
1: No ho sabria dir, però 8 o 9?
0: 8-9.
1: 9, sí, deu ser 9 quilòmetres.
0: I desnivell 300, no? Deuen ser...
1: Sí, perquè
0: si Sant comences a 1.000, no? Sant Julià està a 1.000.
1: Sí, Sant Julià està a 1.000, perquè el coll de Llonsis està a 1.000, sí. De 1.000 a 1.300. Són uns 300 metres de desnivell. Fàcil de fer, una mica atrevits, divertits, distrets.
0: Tens de tot, també, eh?
1: Tens una mica de tot, i pots, si fins i tot tens gana, pots encarregar a dalt el santuari.
0: És veritat, allà pots menjar.
1: No sé si s'hi pot dormir algun cap de setmana.
0: Sí que s'hi pot. S'hi pot dormir, també.
1: Doncs tindries una excursió per fer-lo en 2 dies, si vols.
0: Pots fer moltes opcions, no?
1: Pots fer moltes opcions. I aquest seria la sortida, una de les més maques que hi ha per aquí a la comarca d'Osona.
0: I a més, al Santuari de Cabré tens unes vistes espectaculars.
1: Sí.
0: Això no ho hem comentat, eh?
1: No, he comentat la vista que tens des de baix, perquè és espectacular veure Cabrera i és un senyal de la comarca, amb la cinglera, però des de dalt veus la comarca no sencera, però gairebé. I tens que veus, mira, una imatge preciosa, no des de dalt, des de baix, és que si quan heu arribat a baix aneu a Can Toni Gros a dinar, per exemple, quan baixeu allà a Can Toni Gros i mireu cap a Cabrera, és per a mi la imatge des de baix més maca que tenim perquè es veu Cabrera, el santuari, el cingle, i a davant la gullola de la Tuta, que també és espectacular, i dona unes formes que dius, això ho han fet espressament perquè sigui maco, no?
0: I no
1: ho ha fet espressament, és la natura que dona aquestes imatges tan maques.
0: Doncs Xevi, moltes gràcies avui per explicar-nos aquesta ruta, que ens l'apuntarem, i esperem doncs poder trobar-nos un altre dia i parlar de més rutes per senderistes.
1: Molt bé, llavors ja em demanaràs si han de ser més fàcil o més difícil.
0: O més difícil, sí. Aquesta moderada, no? Podríem dir.
1: Moderada, sí. Apta per tothom, però amb una mica de picant.
2: Superxula aquesta ruta circular pel Santuari de Cabrera que ens han portat des de cap a la comarca de l'Osona directament. Lo xulo, quan t'expliquen això persones que ho viuen, que ho han trepitjat, que t'ha trepitjat el terreny, és aquesta passió amb què t'ho transmeten, que et fan venir moltes ganes això de conèixer el territori. Avui, aquest podcast de muntanya ens l'han portat des del nou FM, des de la Plana de Vic, Andreu Jiménez. Nosaltres seguim endavant amb més continguts i ens falta encara, ara hem conegut a Cabrera, però hi ha altres municipis a Catalunya que mereixen, que valen la pena fer-los una visita abans de que s'acabi l'estiu. I d'aquests municipis n'ha fet un recull la companya Anna Clarà, de Ràdio Sabadell.
3: Nova edició de l'Obert per Vacances. En aquest cas parlarem de pobles o ciutats que no us podeu perdre aquest estiu i que val la pena anar a donar una volta i perdre's pels seus carrers. Anna Clarà, Bon dia,
4: Pol,
3: què tal? Com estàs?
4: Molt bé, i tu?
3: Quina ciutat o quin poble ens recomanaries i no ens podem perdre?
4: Doncs mira, jo en el meu cas us recomano que visiteu Cadaqués, bàsicament perquè jo estiuejo a Roses, que està al costat de Cadaqués, i per mi Cadaqués és un poble encantador, en el qual doncs les seves cales, el poble com a tal, doncs és molt important i crec que s'ha de visitar un cop a la vida, sí o sí. I llavors, en el meu cas, us recomanaré Cadaqués pels restaurants, a part de les vistes. Us recomano també un restaurant que es diu La Grita. No sé si el coneixeu. Tu el coneixes, Pol?
3: No el coneixo, però té nom d'italià, no?
4: Sí, més o menys. Bàsicament és un lloc en el qual fan pizzas, pastes, i a mi m'encanta perquè, a part del seu preu assequible, les pizzas són de molt bona qualitat. I a part, perquè per mi, en el meu cas, com que no menjo molt, doncs fan com una versió petita de lo que és la pizza, es diu la pizza petita, no?
3: Piccola, no?
4: Piccola, exacte.
3: En italià, no?
4: Sí. I llavors, doncs això, em puc demanar la pizza piccola, me la gavo sencera, a part de que la qualitat és molt bona i bueno, no només recomano que d'aquí és per al restaurant, sinó per tot el que és tot el poble, per les cales i tot, d'aquell jo crec que és una cosa que has de visitar sí o sí un cop a la vida.
3: Però al final és un poble de postal, no?
4: Sí.
3: De fet, era un dels pobles preferits de Salvador Dalí.
4: Salvador Dalí, totalment.
3: I és un dels pobles referència, si parlem de la Costa Brava o de la província de Girona, que per cert, imagino que també ens ho diràs, per accedir a Cadaqués, una carretera, podríem dir, una mica complicada.
4: Complicada
3: si
4: perquè
3: només ets una persona que no li agraden gaire les curves i es mareja,
4: no ho recomano anar-hi.
3: Malo.
4: No, perquè és una carretera en la qual, més o menys, jo que m'ubico a Roses, tardes com uns 30-35 minuts i és tot curves. Sí que és veritat, a part crec que és l'únic accés que hi ha per accedir a Cadaqués, però val molt la pena. Val la pena fer els 35 minuts de curves per acabar arribant al poble i trobar-te amb la meravella que és de tot cases blanques. És com una postal, realment. Llavors, a mi m'encanta.
3: A més que hi va gent de tot el món, perquè és un...
4: De fet, aquest estiu me recordo una conversa que vaig tenir amb uns de Roses que em van dir que, degut a l'alt volum de gent que va anar cap a Cadaqués, en lloc de tardar la mitja hora que es tarda normalment, van tardar una hora i quart.
3: Déu-n'hi-do.
4: Per tant, a l'estiu potser no és la millor època que ho recomano anar, però sí que si teniu algun altre moment de l'any en què podeu anar, sí que l'hivern potser no és la millor època, perquè és un poble molt solitari i això, però bueno, potser cap a la primavera o cap a la tardor, jo crec que és una molt bona època per anar-hi.
3: Molt bé, doncs ens apuntem Cadaqués a la llista, que realment és una població que ja coneix força gent i, com dic, és una de les referències a Catalunya i sobretot a la Costa Brava. Estem també amb Xavi Mestre, il·lustre badaloní. Hola, Xavi.
5: Hola, què tal?
3: Tu quin poble, quina ciutat em recomanaries per passar aquests dies d'estiu, intentar fugir de la calor, tot i que és difícil?
5: Jo te'n recomano dues, un poble i una ciutat, un poble Tossa de Mar. Jo crec que és...
3: Única població.
5: És una població molt maca i per, no només per l'escala, sinó el poble en si és molt bonic de visitar, sobretot si vas amb amics, parella, família. És un viatge que s'ha de fer 100%, especialment a l'estiu, que és quan té més gràcia un poble d'aquesta mena. És veritat que està bastant massificat, però bueno, és un poble amb el castell, vull dir, és molt bonic. I la ciutat, òbviament, no podia ser una altra que no fos Girona. Girona és una ciutat maquíssima. He tingut el privilegi d'anar un parell de cops i realment, comparada amb Barcelona, és bastant millor.
3: I crec que d'aquí poc serà, ara que parlaves de Girona, crec que d'aquí poc és precisament el moment de Girona Temps de Flors, que per qui no sàpiga de què estic parlant, és una setmana que ara no controlo gaire ben el calendari, però és una setmana en la qual la ciutat s'engalana de tot de flors i plantes i és una setmana on val bastant la pena anar-hi. I, per tant, també des d'aquí recomanem
4: sí,
3: això.
4: Sí, jo, de fet, he anat al Temps de Flors. És més cap a la primavera, no cap ara, cap a finals de...
3: Ah, doncs m'han fallat les dates. M'han fallat les dates, no tinc bé, gaire
4: però, bueno,
3: el calendari al
4: cap. Que estic d'acord amb tu perquè és una ciutat maquíssima, molt medieval, en el qual s'ha de visitar, sí o sí, algun cop a la vida. I és això de que tota la ciutat l'adornen amb flors, ja sigui l'església o catedral que tenen allà, tots els carrers, o sigui, és impressionant. Sí que és veritat que hi ha molta afluència de gent.
5: Sí, sí.
4: O sigui, si has d'anar, pren-t'ho amb calma.
3: I des de que es va posar de moda, que van gravar Juego de Tronos, més encara.
4: Però que sí que
3: s'ha... A la catedral, a les escales.
4: S'ha de veure. O sigui, un cop a la vida, s'ha de veure. I tu, Pol, què recomanes?
3: Jo recomanaria... sé que ens està quedant un programa molt gironí, però també recomanaria Tavertet o Rupit, que potser són un altre tipus de perfil de pobles. No és tant pobles de costa, sinó són pobles més de muntanya. Són pobles també que semblen trets d'una postal, amb cases d'aquestes antigues, d'aquestes de fusta, de pedra, i crec sincerament que és algo molt maco de veure i des d'aquí recomano, també pobles on es menja molt bé.
4: Personalment no he estat mai, però no, t'ho recomano.
3: Doncs
4: no?
3: Jo t'ho recomano enèrgicament. I bé, crec que les recomanacions han quedat molt gironies, però bé, per la gent que estigui ja per aquella zona, ja es pot apuntar a aquests pobles, tant Tossa, com Cadaqués, com Rupit, com Tavertet, com evidentment Girona, que és la capital. I bé, fins aquí el capítol d'Albert per vacances sobre pobles, i ja més endavant doncs, ja recomanarem pobles d'altres zones de Catalunya, com pot ser Lleida, Tarragona o Barcelona.
2: Doncs està molt bé, clar que sí. Ha fet queda aquesta recomanació de pobles que no us podeu deixar perdre. En aquest cas hem marxat cap a comarques gironines. És la recomanació que ens feien justament des de Ràdio Sabadell, l'Anna Clarà, el Pol Peiró i el Xavier Mestre. Moltes gràcies, companys, per aquest apunt, per aquestes idees, que això mereix una escapada de cap de setmana sense cap problema. Però si encara no heu acabat de decidir ben bé el què, encara us aportem més informació. Vinga, perquè no us quedeu a casa dissabte i diumenge. Arriba l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Bon dia, ràpidament. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens aporten tres apunts d'agenda. El primer ens du cap a Llívia.
6: Doncs sí, tenim el concert de la soprano Andrea Mejías, la mezzosoprano Diana Martins i que van acompanyades del pianista Isaac Creu Guillén. I això és a la cluenda del cicle d'estiu d'allà de Llívia, com per la localitat d'actuacions per als amants de l'òpera i el cant, com estàvem sentint. I això és avui divendres a les 7 de la tarda a l'església de la Nostra Senyora dels Àngels d'allà de Llívia.
2: Molt bé, seguim endavant i en aquest cas em sembla que anem a Lleida.
6: Doncs sí, el Museu del Modern i Contemporani de la capital de Segrià sí. celebra també la seva última data del cicle Les Nits del Morera, que és tal com es diu el museu. Doncs bé, les activitats són una experiència immersiva on l'art dialoga amb la llum, el so i el públic participarà. I tot això serà gràcies a una performance de Sigi, que també va estar a Tarragona allà a la part alta, que també hi ha un centre d'art modern.
2: A Casa Canal, sí, al museu.
6: Correcte.
2: Al Museu d'Art Modern també de Tarragona.
6: Correcte. Mm-hmm. Després, una instal·lació interactiva que es diu Natura Naturans del grup ECO i també un concert d'aquest mateix grup. I en Jesús Navarro, que és el director del museu, ha passat pels micròfons d'UAU per explicar quin públic atrau aquesta activitat.
7: Adrecem el públic a generar amb aquest públic que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Molt amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits.
6: Doncs bé, i tot això serà demà dissabte a partir de les 10 de la nit.
2: Art més modern, més contemporani, que també, doncs, això, hi ha diverses ciutats que ho promocionen, Tarragona, Lleida, en aquest cas. Vinga, i acabem amb una activitat molt popular, m'imagino, baixada de carretons a Tordera.
6: Sí, senyor. Tenim la clàssica activitat de construir vehicles sense motor i llançar-los per carrers. Doncs Tordera no és l'excepció i s'ha recuperat, ja que des de l'any 2013 no es feia aquesta activitat per la Festa Major de Sant Bartolomeu, i l'important aquí és que a Tordera no es valora quin carretó arriba més lluny, sinó l'originalitat, els acords tècnics, quins materials són reciclats, la idea i el vestuari o l'actualització de les persones que hi participin. I el premi són paneres valorades en 100 euros al primer premi i 50 euros pel segon.
2: Molt bé, tot molt popular.
6: I també hi ha disseny, posada d'escena i lliure elecció. I això serà demà a les 6 de la tarda.
2: M'encanta, m'encanta. Cap a Tordera. Deu ser un xou participari, però també veure-ho, eh? Baixada de carretons a Tordera demà. Molt bé. Per cert, que m'has recordat que hi ha Sant Bartomeu, 24 d'agost.
6: Sí, senyora.
2: Que ja no tenia marcat el calendari, Marco, que és una dels sants també que se celebren bé, com que acaba l'estiu. Tots els sants que acaben a l'estiu són festa grossa.
6: Correctíssimament.
2: Sí, sí, sí. Doncs vinga, ens veiem pels carrers. Lídia Porta, una abraçada.
6: Una abraçada, bon cada setmana.
2: Vinga, va, i anem tancant amb música, com sempre, i amb un darrer apunt de tema del dia. Tornem a saludar l'Estela Muñoz molt ràpidament, de Cardedeu. Estela, com tenim la cosa?
8: Bé, doncs, hi tenim algun missatge més?
2: Sí.
8: La Paula Cullell ens diu que no té mascotes, però que aquest estiu ha decidit posar en el seu balcó un parell de plats amb aigua i pals perquè vinguin ocellets a refrescar-se, mira.
2: Bé, perquè els ocells també, els moixonets, necessiten també aquest apunt d'aigua, i a vegades, pobres, els veus bevent de tolls que hi ha terra més bruts que altra cosa i fan llàstima. Els coloms són també, entrarien dins d'això, però bueno, aquí tenim uns sentiments allò estranys amb els coloms, que ja no sabem si alimentar-los o matar-los directament. Pobrets. Us igual, que tenim molts coloms a Tordera.
8: Una mica,
2: allà,
8: sí.
2: A Cardedeu, sí?
8: Sí, sí, també tenim molts coloms.
2: Vinga,
8: per aquí voltant. Per demà, el tema el canviem totalment. Obrim debat, més que res, per finestres obertes o tancades.
2: Uau!
8: Ja qui defensa, doncs, tenir-les una mica obertes perquè hi passi l'aire, perquè es ventili, i altra gent que no vol que entri res de calor dins de casa.
2: Finestres obertes o tancades. És un tema una mica així estranyat, però si penseu, veureu que té tot un tema al darrere. Sí, és veritat,
8: exacte.
2: No? I si t'has de barallar per en plan de no, que jo la vull oberta, no, deixa-la tancada, no? Quan no esteu d'acord els mateixos d'una casa, és un drama, una mica.
8: I així és.
2: Tu tens
8: com
2: una
8: sempre,
2: opinió, ja?
8: Tens,
2: Estela, una opinió?
8: Jo sóc de tancar finestres, crec.
2: Així en general, eh? Bueno, pensa
8: jo
2: tu
8: fins
2: que
8: la tarda, nit... Sí.
2: Pensa que tu que d'aquí a dilluns encara t'ho pots pensar. Com podem participar, però ja?
8: Doncs podem participar per missatge d'Instagram a Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al número de telèfon 696 16 46 65.
2: Queda dit. Molt bé, però això ho resoldrem ja. Si sou més de finestres obertes o tancades, ho resoldrem de cara a diumenge. De moment, que descanseu molt bé per Cardedeu. Estela, una abraçada forta.
8: Igualment. Bon cap de setmana.
2: Igualment. Com un volcà. I quan tot... I molt bon cap de setmana a tots els que heu estat oberts per vacances com nosaltres, els que heu seguit un moment o altre el programa durant aquesta sisena setmana. Ens en queden dues. La setmana vinent serà la penúltima de programa i ja la primera de setembre l'última. I la veritat que tenim encara molts temes per explicar-vos, eh? Jo crec que podríem estar obert per tardor, també, per exemple, perquè de temps, els temes no se'ns acaben per tot Catalunya. Descanseu, que dilluns tornarem a començar la setmana molt, molt forts.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i el dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar també els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, com són al prelitoral, a la Catalunya central i finalment al nord-est del país. Els bombers han rebut fins les 7 del matí 135 avisos relacionats amb mobiliari urbà, cables elèctrics, caigudes d'arbres i branques i també inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats en aquestes darreres hores, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I, de fet, les condicions meteorològiques adverses també han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatges aquest juliol amb 2.697.000 persones, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a 1,8 milions de viatgers, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola han augmentat també un 1,3%. Les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística mostren que aquest és el segon juliol consecutiu amb màxims històrics. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort a una professional del centre. Des de l'organització han exigit la prohibició d'entrada a la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir aquest dijous el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat el seu suport al regidor afectat. I la Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta on un grup de migrants hi havia passat la nit. Els agents els han traslladat a un racó de l'espai mentre els serveis de neteja retiraven les restes de les cabanes que s'havien construït durant les últimes 3 setmanes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roseta Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Oh, ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però... els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però... potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però... us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui comencem programa amb una trosset de En Buena Compañía, un fragment, de Alana Viladomiu. Sento la seva mirada sobre mi. Em repassa de dalt a baix i em despulla. Joguinejo amb la cabellera, la bufanda, i em remoc inquiet en el seient. És una primera sessió i la sala està en silenci, gairebé buida, però ha triat la mateixa fila que jo per asseure's. Això sí, ha deixat quatre butaques buides entre nosaltres. No deixa d'observar-me i jo agraeixo que s'apaguin els llums i comencin a projectar la pel·lícula coreana, de la qual tan bé m'han parlat. En sortir, em segueix pel carrer. Ha de tenir la meva edat, potser més, rondant els 70, i el seu aspecte és distingit. No m'inspira recel, només curiositat. Canvio de ritme en caminar per posar-lo a prova, i si jo accelero, ell estreny, i si jo em detinc en un aparador, ell fa el mateix uns metres per darrere. Ja a prop de casa, em diverteixo portant-lo a la carrera, i en el pas de vianants del carrer Provença amb Pau Clarís, gairebé l'atropellen per no quedar-se enrere. Se m'escapa el riure i oculto la cara amb la bufanda perquè ell no ho noti. Em diverteix el joc. A la porteria, abans d'obrir la gran porta de ferro i entrar, em dono la volta. Ens separen uns 3 metres. Alt, prim, cabell canós que li cobreix part de la cara, vesteix un bonic abric de llana i calça unes sabates de pell gastades. La posició del cos i les mans a les butxaques li donen un aire altiu, un home segur de si mateix, algú que sap el que vol. Bé, un tipus d'home que em captiva. No sé què dir-li i sembla que ell a mi tampoc. Finalment empenyo la porta i entro a la pedrera. Em dirigeixo a l'ascensor, esquivant amb paciència un nombrós grup de turistes. El mirall del vell ascensor em retorna una expressió entremaliada. Em recullo la cabellera, l'apartat del cap, i repenjo l'esquena contra la paret de fusta tancant els ulls. Ai, és el més a prop que he estat d'un coqueteig en molt de temps, i m'encanta. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual i la lletra i la música les prenem dels millors.

Ahir no és més que un somni. Demà és només una visió, però el dia d'avui, ben viscut, fa de cada ahir un somni de felicitat i de cada matí una visió d'esperança.

Endavant, en aquesta nova etapa de la teva vida, endavant amb aquestes metes i no oblidis mai que sempre, sempre comptes amb el suport de tots nosaltres.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després a les notícies d'aquí una estona. No marxeu perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Estacions d'aigua. De fet, entre els incidents més destacats, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I també les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat, de fet, un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions fins que solucioni aquesta incidència. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada avui a les carreteres catalanes, la C53... té un carril tallat a Tornabous en sentit Tàrrega per una avaria, mentre que la C-147 està completament tallada en tots dos sentits de la marxa a l'Alta Nau per una esllavissada amb els accessos als nuclis de població activats. També hi ha circulació intensa a la C-25, a Sant Hilari de Sacalm en sentit Lleida amb un carril tallat, i a Tarragona també la TP-725 està també tallada en tots dos sentits de la marxa a Villalonga del Camp per un accident. A Girona la C-66 també té retenció entre Banyoles i Porqueres per un altre accident on s'ha habilitat pas alternatiu. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatges aquest juliol amb més de 2.600.000 persones, que suposen un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a 1,8 milions de viatges, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola també han augmentat un 1,3%. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a una agressió a una funcionària. Els fets van passar el diumenge, quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració pública no dona solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Aquest programa és una remissió.
3: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual.

Mireu, tots som genis, però si jutgem un peix per la seva habilitat per escalar un arbre, viurà la seva vida sencera creient que és un inútil.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, gràcies a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu cada setmana amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa, quan tornem, perquè tornarem, mentrestant, escolteu aquest blues que val totes les peles del món i, sobretot, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i el dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també al nord-est del país. I de fet, les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre a primera hora d'aquest matí la línia RL4 de Rodalies entre

0: L'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb noves mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat el seu suport al regidor afectat. I la Policia Nacional l'ha tornat a desallotjar aquest matí a la platja del Trampolín de Ceuta, on un grup de migrants hi havia passat la nit. Les autoritats estan habilitant nous espais d'acollida i encara no han indicat on s'ubicaran les persones que han fet sortir avui de la platja. En aquest sentit, també la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions dedicades precisament al tràfic il·legal de migrants des de Ceuta fins a la península i ha detingut 5 persones. Una de les xarxes traslladava embarcacions des de Cádiz fins a Ceuta per recollir migrants i posteriorment portar-los a la costa peninsular amb preus de fins a 9.000 euros per persona. L'altra investigació se centra en una travessa concreta del 14 d'agost en què 7 persones van arribar a la costa de Cádiz després de 5 hores de navegació.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

Hola, amics. El nostre programa d'avui té bastant a veure amb la Fira de la Candelera. 155 anys d'història d'una fira ramadera, d'una fira de productes del camp, de la terra, que té molta similitud amb una vida com pugui ser la dels americans, que es coneix per als cowboys. Curiosament, i d'una forma gairebé paral·lela, se'n comença a parlar molt de Brokeback Mountain, la pel·lícula que segurament va camí de guanyar 8 Oscars i situar-se dins del marc de les pel·lícules mítiques. Brokeback Mountain, d'Ang Lee, el seu director, té la música de Gustavo Santaolalla. Els temes instrumentals que hem escoltat, amb una mena com si fos una suite, recullen les parts instrumentals de la pel·lícula d'un compositor que ja va fer temes com Els diaris d'una autocicleta, el film que va donar a conèixer la figura del Che Guevara. La producció de Santaolalla és curta. Es va iniciar l'any 81, però de fet no serà fins l'any 2002, quan comença a ser conegut. Primer per posar música al film 11-0901, setembre 11, recordant els desastres de les Torres Bessones, i després pels diaris, l'any 2004, i on va guanyar un Oscar Jorge Drexler per la cançó A la Torada del Río. Brokeback Mountain reuneix un seguit de temes, country sobretot, interpretats per veterans prou coneguts, així com per noves promeses. Comencem, doncs, avui amb Willie Nelson, nascut a Fort Worth, Texas, el 30 d'abril del 33. És un element clau per la música country, per rock amb rock and roll, com a escriptor i arrangista. Va passar als anys 60 com a escriptor per cantants com Ray Price, Patsy Cleam, Faron Wong i Walkie Walker, fins a aconseguir ser una estrella cantant a mitjans dels 70. Ha gravat 53 discs des de l'any 61 fins ara. A la pel·lícula canta Huygues, a Friend of Mine, un tema d'Ob Dylan per la banda sonora de Brokeback Mountain.

He Was a Friend of Mine, un tema de Willie Nelson per la pel·lícula Brokeback Mountains. Emmylou Harris, nascuda i filla de militars a Birmingham, Alabama, el 2 d'abril de 1947. L'Emmylou és una de les poques artistes que han deixat una molt bona impremta en la música contemporània, juntament amb el seu mentor, Grant Parsons. Van viatjar arreu esgrimint la torxa de la música americana còsmica. Cap estrella convencional ha tingut una carrera tan coherent, eclèctica i atrevida, i durant de més de 3 dècades la seva música segueix sent sincera, visionària i essencial. Ha gravat 24 discos des de 1968 i el tema que s'incorpora a la pel·lícula és Love That Will Never Ground Halt.

Està la veu de Emmylou Harris amb A Love That Will Never Grow Old. Arriba ara al tema King of Road, un tema composat per Roger Miller l'any 1965 i ara cantat per Rufus Wainwright i Teddy Thompson. Rufus és nascut el 22 de juliol del 73 a Rhinebeck, New York, i aquest cantant i escriptor ens recorda les tradicions de Tip Van Alley, del cabaret i inclús de l'òpera. Fill dels coneguts cantants folk London Wainwright III i de la Kate McGarlick, va començar els estudis de piano als 6 anys i als 13 ja formava part del grup The Mary Gleick Sisters and Family. Als 14 ja era nominat pel Premi Júnior dels Grammy Canadencs com l'artista jove més prometedor. De 1998 al 2004 ha comprat 4 discos i el que fa el seu company de cançó, Teddy Thompson, el presentarem més tard. El tema, com diem, és King of the Road.

ha estat King of the Road. I arriba el moment ara de Steve Earle. Steve neix a Fort Monroe, Virgínia, el 17 de gener de 1955. Fill d'un controlador aeri, té la seva primera guitarra als 11 anys i als 13 ja guanya un concurs de talents a l'escola. Tot i tenir talent per la música, va ser una persona problemàtica bona part de la seva vida. Després d'estar 2 anys viatjant pel país, quan tenia 18 anys s'instal·la a Houston, on treballa a diferents llocs i coneix el cantant-compositor Jerry Jerwalk, que seria la font d'inspiració de Earle. Un any després es trasllada a Nashville, on mentre treballa de paleta de dia per tenir composa i toca a la banda de Guy Clark. Després d'un casament d'un any amb una traficant de cocaïna, es casa amb la Carol, que li donarà el primer fill i aconseguirà que deixi les drogues i es concentri en la música. A principis dels 80 signa contracte com a compositor amb Roy Dea i Pat Clark i comença a donar-se a conèixer fins a arribar a publicar 3 discs. Mentre la seva vida personal anava millorant, la personal va ser més desastrosa. Va tornar a caure en les drogues, de les quals en va sortir a finals dels 90, com va gravar Train a Coming. A partir d'aquest àlbum va tornar a ser reconegut pel seu treball. Actualment defensa l'abolició de la pena de mort i reflexa en les seves cançons els abusos de l'administració Bush. Compten 17 àlbums gravats entre 1986 i 2005 i la cançó The Devil's Right Hand és una composició pròpia per al film.

pistol is the devil's right hand. Ha estat Steve Earle amb el tema de Devil's Right Hand. Toca ara el moment de No One's Gone Love You Like Me, que és un tema composat per Gustavo Santaolalla expressament per la pel·lícula i cantat en aquest cas per Mary McBride. Nascut a Louisiana però criada a Washington, districte de Columbia, Mary McBride coneix la música de ben petita. Després de traslladar-se a Nova York comença a composar on pot, al carrer o al metro. Comença a tocar als locals com Brownies, Mercury Lounge o Joy's Pub, aconseguint que la comparin amb Janis Joplin, Bonnie Raitt o Lucinda Williams. Té dos discs registrats des de 2002 i també el 2004. El tema és No One's Gonna Love You Like Me.

No One's Gonna Love You Like Me, amb Mary McBride. I pel que fa a Teddy Thompson, és l'únic fill dels llegendaris cantants folk rock britànics Richard and Linda Thompson. Nascut l'any 1976, va aparèixer per primera vegada davant del públic fent de cor als seus pares la presentació de l'àlbum You, Me, Us. Va continuar col·laborant amb els seus pares, composant i arranjant peces fins l'any 2000, on va presentar el seu primer treball per la Virgin Records. El tema que escoltem i inclòs en la pel·lícula Brookbank Mountains és I Don't Want to Say Goodbye.

Està Teddy Thompson amb el tema I Don't Want to Say Goodbye. I ara li toca el moment a Jackie Green, nascut a Monterrey, Califòrnia, 27 de novembre de l'any 1980. És un artista captivador que treballa bé en entorns senzills i petits. Va tocar amb els clubs i bars abans del seu descobriment pel propietari d'un d'ells. El seu primer treball, Gone Sandarin, va tocar tots els instruments ell mateix. Cantant de rock, ha gravat 4 àlbums de moment. El tema I Will Never Let You Go és d'ell mateix.

Jack Green i I Will Never Let You Go. És ara el moment de Gas Band, un grup anònim d'aquells que se'n diuen de laboratori, una formació creada per donar música a un tema, un cop més, de Gonzalo Santaolalla. El tema és An Angel Went Up in Flames.

Country en estat pur és el que ens ha portat a aquest tema de An Angel Went Up in Flames del grup Gasband, un grup de laboratori. Linda Ronstadt és nascuda a Tucson, Arizona, el 15 de juliol de 1946. És una de les cantants més populars dels anys 70. Mai ha perdut les seves arrels folk i tot que els seus treballs han evolucionat amb el temps adaptant-se a les noves corrents al llarg de 26 àlbums que ha publicat. En els seus darrers, pops i llatins incrementen la seva popularitat actualment als Estats Units. El tema inclòs és It's So Easy, una cançó de Buddy Holly.

It's So Easy amb la veu de Linda Ronstadt, i Rufus Wainwright és qui acaba amb els temes cantats de la pel·lícula Brokeback Mountain. El tema és The Maker Makes, una composició pròpia del mateix any de l'edició de l'àlbum, és a dir, a l'octubre de 2005.

The Maker Makes, el darrer tema de Rufus Wainwright per la banda sonora de Brokeback Mountains. Presteu atenció perquè els Oscars prometen i probablement aquesta pel·lícula té molt a guanyar. Ha estat tot el que durà per avui el nostre programa d'Un món de músiques dedicat a la música country d'aquesta banda sonora de Gustavo Santaolalla. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera vegada.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Treva la calorada però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva el nivell de 4 de 6 al risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Gárceles. Bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el

0: Nou la platja del trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
1: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
0: Concentració a aquesta hora davant de la presó de Brians 2 per condemnar l'agressió que va patir una funcionària per part d'una visitant.
1: L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris.
0: De seguida anirem fins a Sant Esteve Sesrovires per saber com s'està desenvolupant aquesta protesta. Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
1: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: I en cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
1: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobús Plus, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
0: I en esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs del camp, al camp del Córdoba, Joan Barberà.
2: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió A. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
0: Són 3 minuts els que passen de les 2 del migdia. El control de so és Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, i us parla Lluís Mata.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Després de la calorada, ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment al litoral.
1: És per això que ha elevat fins a nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
0: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
1: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com per desperfectes en el cablejat elèctric.
0: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallada des de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa, al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
4: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
0: Al marge d'aquesta afectació a la mobilitat, alguns dels efectes més destacats dels aiguats s'han notat a les Terres de l'Ebre, on s'ha hagut de rescatar un vel enfonsat a la ràpida i assistir vehicles atrapats a la platja del Trabucador. Canal 21 Ràdio, Albert Pasqual.
5: Un esclafit a la zona del Trabucador va provocar este dijous la inundació d'una de les carreteres i va deixar una vintena de vehicles atrapats. Els bombers van haver d'intervenir per ajudar-los a sortir de la zona de forma segura. El temporal de sud va deixar la mar molt rebolicada a la badia dels Alfacs i fortes ratxes de vent de fins a 70 km per hora al Perelló. De pluja, però ben poca. Destaquen els 10 litres d'Ascó, els 3 al Parc Natural dels Ports, un i mig a Horta de Sant Joan i Batea i només un litre a les calles d'Alcanar, Ou i de Cona. La inestabilitat arriba després de setmanes amb una temperatura superficial del mar d'entre 28 i 30 graus, una important font d'energia que, amb l'arribada d'un sol fred en alçada, va afavorir dijous a la tarda fortes tempestes a bona part de la Mediterrània occidental. La situació es pot tornar a complicar dissabte al matí a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat avisos de perill important de caràcter local per intensitat de pluja de fins a 60 litres en 3 hores.
0: Un apunt més sobre la incidència climàtica en l'àmbit urbanístic. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat els projectes d'execució d'itineraris i climàtics a diferents carrers del municipi. Les millores formen part de l'estratègia municipal de configurar una xarxa d'eixos verds. Ona Malgrat, Laura Téllez.
6: L'Ajuntament de Malgrat de Mar crea itineraris bioclimàtics al municipi per reduir l'efecte illa de calor, incrementar la permeabilitat del sòl afavorint la infiltració d'aigua de pluja i augmentar la presència de vegetació. L'actuació que ha de permetre unir el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura canviarà la fisonomia del centre històric.

0: El projecte contempla la incorporació de sauló millorat, la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa, donar més protagonisme als vianants i crear jardins d'infiltració i escocells per retenir i filtrar l'aigua de pluja que es podrà aprofitar per la vegetació. L'Ajuntament ja ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapers i també al carrer Ramon Turró.
1: Notícies en xarxa.
2: Passen 7 minuts de les 2 del migdia. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
3: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis netejaven i retiraven les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
2: Per cert, que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades, presumptament, al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
3: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
2: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
3: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
2: Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
4: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
3: Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha atribuït a un error tècnic la publicació de la convocatòria de l'acte a la seva agenda web municipal. La retirada insisteix que l'acte no és benvingut a la capital catalana.
2: Obrim bloc de successos. Ho hem sabut aquest matí. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc d'aquesta ciutat. És una crònica de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
5: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill, i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja al juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, al Tarragonès.
3: Els fets van tenir lloc ahir dijous, quan un veí del Catllà va agredir el primer tinent d'alcalde del municipi, Antonio López López. Aquest va presentar denúncia i va confirmar la identitat de l'agressor. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home, de 43 anys i conegut de la víctima, per atemptar a l'autoritat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat l'agressió, remarcant en un comunicat que les discrepàncies i els conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència.
2: I us ho hem dit en titulars, pendents a aquesta hora de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Anem doncs cap a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i tenim el nostre company Martí Ramos, de TV. Martí, com s'està desenvolupant aquesta protesta?
6: Sí, doncs, com explicàvem, aquesta manifestació que s'ha convocat a les portes aquí de Brians 2 per mostrar el rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'un visitant. Els fets van tenir lloc dins la presó quan la dona d'un pres volia utilitzar un ascensor destinat a persones amb mobilitat reduïda. La treballadora de la presó va avisar la visitant que anava amb el seu fill d'un any i mig, que s'havia d'esperar uns instants, però davant d'aquesta indicació la dona va reaccionar de manera extremadament violenta, tal com denuncia UGT Presons, llançant el nano contra la paret i empenyent violentament a la companya amb esgarrapades i mossegades. A més, també hauria amenaçat de mort la professional, que va haver de rebre assistència mèdica. Finalment, la visitant va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. Segons aquest comunicat d'UGT, publicat aquest matí, l'agressora tindrà prohibida l'entrada a qualsevol centre penitenciari durant mínim un any i es demanarà una ordre d'allunyament. L'administració també s'ha compromès a utilitzar els mecanismes legals vigents per tal que el judici es dicti una sentència que consideri aquesta agressió com un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Els sindicats ens explicaven que es torna a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions.
2: Doncs gràcies, Martí Ramos, des de Sant Esteve Sesrovires, amb l'última hora d'aquesta convocatòria davant de la presó de Brians 2. Us direm també que la detinguda per apallissar un home a Torelló, a Osona, en aquest cas, és la llogatera que temia perdre el pis on vivia. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ella al pis de baix i ella al de dalt. Busquem més detalls des del nou FM, que era l'Àries.
7: Encara hi ha el vidre trencat a la porta d'entrada de la casa del carrer Espadamala, a Torelló, on fa poc menys de dues setmanes van apallissar el veí de 63 anys que hi vivia. El que inicialment semblava un robatori violent, ha acabat amb dos detinguts investigats per un intent d'assassinat, una dona de 50 anys i un home de 46. L'agredit i la detinguda vivien a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al de dalt. La principal hipòtesi de la investigació dels Mossos és que la dona tenia por de perdre el pis on vivia de lloguer. No voler perdre l'habitatge seria el mòbil del crim. Des d'un primer moment, els investigadors dels Mossos ja van sospitar que l'agressió era desproporcionada i no semblava un robatori violent. Per tot plegat, el dimarts 11 d'agost es va procedir a la detenció de l'home i l'endemà mateix es va arrestar la dona. Van passar a disposició judicial divendres passat i el jutge va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a tots dos. La causa està oberta per tres delictes, un d'intent d'assassinat, un de simulació de delicte i un altre de lesions doloses. Actualment, la investigada està empresonada al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, mentre que ell a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Mig minut i serà un quart de tres. Els laboratoris del Centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del Centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre el 2012 i el 2024. Ens en dona més detalls Maite Polo. Bon dia.
8: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Deixeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Deixeus Dona.
9: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
8: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
2: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
3: Un estudi liderat per Vall d'Hebron Institut de Recerca ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions al ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. A Cugat Mèdia, Tina Forest.
10: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
11: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
10: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
2: Ho hem dit en titulars, els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, 2 de cada 3 han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
2: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
12: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Campdevànol.
13: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
12: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Campdevànol i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
2: Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
14: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de Cetrans denuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
15: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
14: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques que pateixen també molts conductors de turismes i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
2: I és temps per a la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros que permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariets de préstec i retorn de llibres i millorar les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls la Raúl Vidal.
16: amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
17: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
16: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
2: Un final aquest divendres a les festes del barri de Gràcia de Barcelona després de dues setmanes de cultura popular donaran el relleu a la Festa Major de Sants. Entre els actes de cloenda programats aquest divendres destaca l'actuació del grup Coré, guanyadors de la mostra de música jove organitzada pels Lluïsos de Gràcia. Un altre dels plats forts musicals arribarà a les 11 de la nit amb Al·lèrgiques al Pol·len, que ara mateix esteu escoltant. I arriben els esports. Què ens porta Joan Barberà? Bon dia. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan.
18: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada, la segona divisió A. Avui, a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. Sens dubte, l'entrenador català no se'n refia gens del Còrdoba, de qui s'ha desfet molts elogis. Girona FM, Pau Villafañe.
19: Superat per la mínima, el primer en surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així, estaran disponibles. Unai Hernández i Moumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
20: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
19: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig bé.
18: Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. El conjunt arlequinat es va estrenar en el seu retorn a la categoria de plata amb un empat al camp de l'Sporting de Gijón. I avui es juga la cinquena edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda, a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton. A partir de les 7, la presentació oficial de totes i cadascuna de les futbolistes del conjunt català, i a partir de les 8, el Gamper femení. A primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 2:15 de la nit, després de començar amb victòria. Els blanqui blaus s'enfronten al conjunt de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que recordem, el volia primer.
21: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un grande status. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
18: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà aquesta tarda a partir de les 5. I a Can Barça, el Futbol Club Barcelona ha estat presentat ja com a jugador perquè torna i afronta la seva tercera etapa el portuguès Joao Cancelo, que es mostra molt feliç.
0: Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
18: El Barça juga diumenge a Elx i en plana poliesportiva, avui dia d'handbol i directes a la xarxa. Més, es podrà seguir una semifinal de la Supercopa femenina a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9, Supercopa masculina, Sant Vicenç Barça.
2: Gràcies, Joan. Doncs amb aquesta informació esportiva arribarem ben bé al punt de 3 minuts, els que faltaran per 2:15. De seguida hi tornem.
4: La xarxa de comunicació local.
22: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Continguts en xarxa.
24: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
25: ¿Qué es esto?
26: Conozco este lugar.
27: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
24: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
27: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
28: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
24: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
29: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
30: ¿Tú qué coño quieres?
29: Venganza.
31: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
24: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
31: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
4: La xarxa.
2: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Treva la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva al nivell 4 de 6 el risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Cárceles. Bon dia.
32: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem
3: tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
2: De moment, i per l'efecte dels ruixats que ja han caigut, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora del matí entre Manresa i Calaf. A la línia RL4 de Rodalies s'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit, Irene Segalés.
5: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
2: Ho hem sabut aquest matí, una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona.
5: Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc.
2: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatge durant el mes de juliol.
5: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
2: En Cultura Impuls, a la xarxa de bibliobusos.
5: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobus Més. Amb una inversió de més de 3 milions d'euros, busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
2: En esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan Barberà.
18: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
2: Gràcies, Joan. Al control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, hi és José Gallardo. I us parla Lluís Mata. Passen gairebé 3 minuts, de fet, de 3:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada. Comencem després de la calorada. Ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, especialment al litoral.
5: És per això que ha elevat fins al nivell 4/6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
2: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
5: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com desperfectes en cablejat elèctric.
2: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallada des de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Busquem més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
6: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
1: Notícies en xarxa.
2: 5 minuts per damunt de 3:45, us ho hem dit en titulars. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
5: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis de neteja acabaven de retirar les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en dos emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
2: Per cert, que la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
5: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
2: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Save Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
5: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
2: I el rebombori polític que ha aixecat tot plegat és patent. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
7: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
2: És una qüestió que us hem destacat en titulars. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc. Busquem els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
8: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill, i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja al juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
2: I estem pendents de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2. A aquesta hora, en rebutja l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Doncs tornem en aquest punt, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i al nostre company Martí Ramos. Martí, quina és l'última hora?
9: Doncs ara han acabat de llegir aquest manifest, com explicàveu, on tornen a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions. En aquest manifest han destacat que se senten absolutament desprotegits i, per tant, demanen a l'administració més protecció. De fet, han explicat que aquest mateix matí ja s'han produït 2 noves agressions allí al centre de Can Brians 2. Ara en breus es llegirà de nou aquest manifest quan hi hagi el canvi de torn dels treballadors.
2: Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre els anys 2012 i 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo. Bon dia.
10: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Xeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada 3 per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Deixeus Dona.
11: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar. I sí que considero que està preservant gent de forma preventiva, sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
10: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
2: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
5: Un estudi liderat pel Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. Tina Forés, Cugat Mèdia.
0: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
12: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
0: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
2: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests equipaments van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
5: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, dos de cada tres han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol i el consecutiu, en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
2: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Camp de Bànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
13: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Can de Bànol.
14: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
13: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Can de Bànol i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
2: Anem ara fins a la demarcació de Tarragona. 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de la ciutat. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i també més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que ja han començat a treballar aquest agost. És una crònica de Tarragona Ràdio de la Teresa Ortega.
15: La renovació de la flota forma part del nou contracte amb Urbaser i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat. A final d'any arribaran més vehicles i amb les noves incorporacions ja s'haurà completat 3/4 parts de la renovació completa de la flota. L'alcalde Rubén Viñuales assumeix que la ciutat encara no està en una situació òptima, però remarca que des d'avui es notarà molt més la neteja.
16: S'ha pogut perseverar en temes com l'aigua. I ara, avui, a partir d'avui, es notarà i molt aquesta neteja amb aigua dels nostres carrers.
15: També hi ha una retroexcavadora per netejar solars i entre els nous vehicles destaquen els que combinen l'escombrat mecànic amb l'escombrat manual a càrrec dels operaris.
2: Encara en aquesta demarcació, però més cap al sud, la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre avança amb bones perspectives pel que fa al cultiu, però amb la mirada posada en els costos de producció i el preu final que rebran els pagesos. Unió de Pagesos reclama una remuneració més justa per garantir el futur i viabilitat del sector. És una crònica de Canal 21 Ràdio, Aleida Abad.
17: Encara que la campanya de l'arròs va per bon camí i les calors extremes no estan afectant més que altres anys, Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, indica que els costos de producció i el preu al que pretenen pagar el producte serà el problema després de la sega.
19: De gent agrícola no vol ser quasi ningú, de sector primari, i aquí el que hauria de fer l'administració és de pensar que el Delta de l'Ebre, a part de fer arròs, tenim animalets, tenim un territori, donem biodiversitat, donem riquesa als pobles i on haurien de hi haurà una sèrie de preus més coherents. El que no pot ser és que muntéssim a un preu que és el que hauria de ser de fa dos anys, de 400 i pico, 500 euros tonelada, llargues, ara a 300 i alt. Fer arròs per després no guanyar diners, això és una solemne tonteria.
17: Des del sindicat es plantegen accions després de la campanya per reclamar aquesta regulació de preus.
2: És moment de repassar altres notícies d'aquest divendres en un format més breu. I comencem amb un apunt que afecta la mobilitat. A partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos.
5: Aquestes interrupcions són diurnes, de dilluns a diumenge i en franges de matí i tarda, i obligaran a fer pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el port de la Bonaigua i Baqueira va cedir provocant el tancament de tota la carretera.
2: I el Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de Muntanya i l'Aran.
5: Un territori que compta amb una xarxa de camins i accessos als nuclis de població molt extensa a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica. A més, aquesta xarxa sovint depèn d'ajuntaments que compten amb pocs recursos. Per resoldre aquesta situació, el govern català compta amb un instrument transversal, l'estratègia del Pirineu, que és vigent fins al 2030 i abasta 144 municipis.
2: Els veïns del districte de les Corts, i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou, als barris de la Maternitat i de Sant Ramon, disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit.
5: El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat al servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per les restriccions de circulació a la zona. Pel regidor del districte de les Corts, David Escudé, aquest servei posa el veïnat al centre a l'hora que es garanteix la seguretat de l'espai públic.
20: Impulsem una nova mesura molt treballada amb els veïns i les veïnes per millorar doncs, la connectivitat del barri de la Maternitat i Sant Ramon. 2 hores abans del partit i una hora i mitja posterior al partit. Aquí serveis que de vegades, donada la gran afluència de públic en alguns partits sobretot, veuran que podran moure's en entorn d'uns prop de 6 quilòmetres doncs amb aquest servei de 3 busos llançadora que connectaran tot el barri.
5: Aquest servei de bus arrencarà 2 hores abans de l'inici de cada partit i fins 1 hora i mitja després que hagi acabat.
2: I transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de C-Trans denuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarca gironina s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
22: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
21: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques que pateixen també molts conductors de turismes i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents. guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Temps per la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariets de préstec i de retorn de llibres i millorar també les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
3: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
4: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
3: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
2: Doncs Roquetes, que es prepara per un cap de setmana de música d'arrel amb la 33a edició del Tradicionarius, un festival que reunirà artistes de diferents territoris de parla catalana i manté l'aposta per la cultura popular i l'accés gratuït a tots els concerts. És una crònica de Canal T, Blanca Querol.
18: Roquetes ja ho té tot a punt per a la 33a edició del Tradicionarius, que se celebrarà este divendres i dissabte a l'Hort de Cruells. El festival tornarà a omplir este espai de música d'arrel i tradicional en propostes arribades de diferents punts dels territoris de parla catalana. Elena Maureso és coorganitzadora del Festival Tradicionarius.
23: El divendres, Silvestres, són tres noies que venen de Ponent i fan cant de polifonia tradicional. Després, el dissabte, obrirà el certamen Joseret i la seva rondalla. Trobarem el grup Pitxorines, que venen de Mallorca, de les Balears. Trobarem a Quico el Cel i el Noi, el Mut de Ferreries, fusionat amb la cobla Reus Jove, dirigida per Marcel Caselles.
18: El Tradicionarius manté així la seva aposta per reivindicar la música popular com a part del patrimoni cultural i acostar-la també a les noves generacions.
2: I arriben els esports. Què ens porta Joan Barberà? El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Córdoba. Bon dia, Joan.
24: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. La prèvia amb el company de Girona FM, amb el Pau Vilafanyi.
25: Superat per la mínima, el primer en surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així, estaran disponibles. Unai Hernández i Moumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
26: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
25: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fer.
24: I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló a partir de les 7 de la tarda. Per cert, el club Arlequinat ha anunciat avui que ja compta amb 9.000 socis, 3.000 més que el curs passat. I avui es juga la cinquena edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton a les 7 de la tarda, presentació oficial de les futbolistes catalanes, i a partir de les 8 el partit. I a primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus s'enfronten a l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia del partit, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no van al Real Madrid, que el volia primer.
6: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
24: I el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà en la prèvia aquesta tarda a partir de les 5. Diumenge, 9:45, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx. I en plana poliesportiva, avui és un dia d'handbol i en directe a la xarxa Més es podrà seguir una semifinal de la Supercopa femenina a les 7 de la tarda, Sant Vicenç-Lleida. I a la Supercopa masculina, avui segona semifinal, a les 9, el duel entre el Sant Vicenç i el Barça, també en directe a la xarxa Més. Recordem, el primer finalista és el Granollers, que va guanyar contra el Sant Joan d'Espí per 30-25.
2: Gràcies, Joan Barberà, per tota l'actualitat esportiva. 3 minuts mal comptats i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana i compte amb les pluges.

0: xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu a la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació de diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. El nomenament es podria fer oficial els propers dies. I uns 200 funcionaris de presons s'han concentrat a Brians 2 per reivindicar més seguretat als centres penitenciaris i per denunciar agressions als treballadors. La queixa és recurrent i el recent atac a una treballadora diumenge passat ha tornat a esgotar la paciència del col·lectiu. Aquest mateix divendres, Brians 2 s'ha tornat a viure un nou episodi quan un intern ha atacat dos funcionaris, segons han detallat els mateixos treballadors. El col·lectiu Marea Blava reclama més contundència a l'hora de fer complir les condemnes, augmentar plantilles, un sistema de treball per binomis i atorgar més autoritat als funcionaris. Més qüestions. Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. I és que aquest tram concentra una part important dels vehicles viaris, dels delictes diaris, a Catalunya, degut a l'alta mobilitat de camions i la manca de suficients aparcaments tancats i vigilats. Eduard Rayac és president de CETRANS.
2: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Maçanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
1: I a partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos. Aquestes interrupcions són diurnes, de dilluns a diumenge, i en franges de matí i tarda, i obligaran a fer un pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el port de la Bonaigua i Baqueira va cedir, provocant

Gerard? Hem tornat a perdre la connexió amb el Gerard Quintana. Esperem que els serveis tècnics resolguin el problema i tan bon punt això sigui possible, restablirem la connexió amb tots vosaltres. Perdoneu les molèsties.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La circulació de la RL4 de Rodalia s'ha restablert entre Calaf i Manresa després que s'hagi resolt la incidència en la infraestructura provocada per les condicions meteorològiques adverses que ha provocat que estigués tallada des de primera hora del matí. El servei està recuperant progressivament de manera la seva ritme habitual, segons ha informat l'operadora pública. L'avís del tall a la línia s'havia emès a 6:45 del matí. A conseqüència del tall, Rodalies havia desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar les dues estacions. El tall ha coincidit amb el temporal de pluges que ha afectat Catalunya des d'ahir al vespre. I el govern preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar, vetllar i auditar que els assistents a la concentració del moviment Safe Europe Act, prevista per demà dissabte, no fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi o l'hostilitat o la discriminació. L'executiu ha defensat el dret de reunió i manifestació, que diu és fonamental però que no és absolut, per això ha advertit que treballarà i traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant aquesta manifestació, que és a les 7 de la tarda. Per contrarrestar aquest acte de mà, la coordinadora antifeixista ha convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6, també a la plaça Sant Jaume. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte.
2: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina, i per tant pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
1: I una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 a la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a Badalona. I 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de Tarragona. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que ja han començat a treballar aquest agost. La renovació de la flota forma part d'un nou contracte amb Urbaser i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Oh, ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Linterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Nostàlgia, anys 70.

0: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials locals aquest vespre i nit al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i ha activat un grau de perill de 4 per sobre 6 amb la intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Recordem que això ja va passar ahir. Es van registrar fenòmens amb pedres d'uns 3 centímetres en alguns punts de Catalunya per les fortes pluges. Ara sí, teníem algun problema tècnic. I la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons. Un estudi liderat per la Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions al ritme cardíac, que poden acabar derivant en una mort sobtada. L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa. L'escoltem.
1: Nuestro estudio nos hemos centrado más en el efecto sobre las arritmias, que era una patología que no había sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
0: I Girona reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'hospital que haurien d'acabar aquest proper mes de novembre. I parlem del Festival Camins de Manresa, que creix i programa 4 concerts al setembre en diferents cellers de la DO Pla del Bages. Des de la primera edició, al juliol, el festival arriba amb una proposta que combina projectes com Ramon Mirabet, Manu Guix i Lara Andrés amb maridatges de vins i experiències gastronòmiques. Acabem parlant d'esports. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba. El conjunt gironí enceta la segona jornada a segona A avui a les 9 de la nit. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
2: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
1: Ah, sí?
2: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
1: Així tot va més de pressa.
2: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
1: Molt bé.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Sí.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chip.
1: I per celebrar l'estiu...
0: Generació Chip.
1: Seguim amb sessions del Generació Chip. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un del Generació Chip que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Gen Happy Vibes, Itamo Disco Classics Megamix Volume 2.

0: Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts a una nova edició de la Generació Xic. Ens hi posem i comencem. Una nova entrega, doncs, una nova estoneta per passar junts, per compartir junts, sota la mà d'això, del que en diem el Generació Xic. Una història que ens hem inventat, doncs, per, mira, tenir una excusa per poder recordar cançons dels 80 i els 90 que ens encanten. Una estona que volem compartir junts, que de fet ho fem junts gràcies a Instagram també, perquè allà ens ajudeu vosaltres també. A vegades ens dieu, posa aquesta, posa aquella, o ostres, com m'ha agradat aquesta que has posat avui, o noi, aquesta d'avui sí que no te la passo. El que també ens agrada és que ens acompanyeu les vostres peticions, o el que allò que ens expliqueu de les cançons que anem punxant, doncs dels vostres records, de què recordeu o què us fa portar, on us transporta aquella cançó que punxeu aquí al Generació Xic. Aquells records d'infantesa, de primera joventut, dels primers amors, de les primeres novietes, de les primeres colles, potser ja també de tenir el primer cotxe, aquell R5, aquell Ford Fiesta. Escolta'm, cada u, aquell Dian 6, hi havia molta gent, hi havia també la colla dels dos cavalls, els Dian 6, també. Bé, ara no repassarem aquí tots els cotxacos, però segur que també podríem fer una bona llista. El que fem aquí és això, recordar cançons que ens porten, doncs, a aquelles èpoques, que ens retornen a la vida, que ens porten a la vida que vam créixer, que vam compartir junts també, perquè molts l'hem pujat i l'hem crescut junts. Per tant, és la nostra vida, és la nostra trajectòria, és la nostra generació. I aquí al Generació Xic volem fer això, doncs, tornar cap a aquella vida nostra, cap a aquella realitat nostra, back to life, back to reality, que deien, te'n recordes, una gent que es deien Sul to Sul? Deien això, back to life, back to reality.

0: Els Soul to Soul van triomfar als Estats Units. Va ser la seva peça que els va fer triomfar a l'altra banda de l'Atlàntic, perquè ells són anglesos, un col·lectiu de DJs anglesos que es van fer anomenar així Soul to Soul. I aquest Back to Life, doncs, això, un èxit del 1989. Diferents artistes, diferents DJs i diferents raperos també amb aquestes veus també femenines. I fent-nos això, tornar a la vida, no? I a la realitat, a la nostra realitat, la realitat de la nostra generació.
1: Generació Chic.
0: Ah, això mateix, Generació Chic. Ah, què? Seguim amb una... Aquesta és més antiga. Mira, aquesta és de 1980 i és la banda sonora d'una pel·lícula. Té aquell so dels 80, eh? La Olivia Newton-John.

Xanadu, en aquest lloc on les coses tot funciona, tot és perfecte. L'Olivia Newton-John és qui ens protagonitzava la banda sonora d'aquesta pel·lícula, Xanadu, segur que una pel·lícula així com futurista, però ja et dic que representa un espai on tot funciona, on tot va bé, on l'amor triomfa, on tot és meravellós, on la vida és de color de rosa, i tot això amb l'Olivia Newton-John, però, ojo, acompanyats amb l'Electric Light Orchestra a darrere. Ai! Ens n'anem cap a Escòcia o què? Va, anem una mica a Escòcia, ara. Amb un duet format per dos bessons, els The Proclaimers, i això es diu I'm Gonna Be...

Aquesta és d'aquelles cançons que donen rotllito, eh? Que donen bon rotllo. No sé si és de les més animades, de les de més de ballar, si més fort, però que donen bon rotllo, està claríssim.

Et deia, això és una cançó d'un duet que són escocesos i que es diuen The Proclaimers. Els Proclaimers, et deia que són dos, per tant, és una parella. La peculiaritat és que, a més, són bessons. Són els germans Charlie i Craig Reid. Del 82, ells. No, perdó, del 62. Ara me'ls feia més jovenets. La cançó és del 87, això sí. I és una cançó, doncs, que, mira, a Escòcia ara la posen als partits de la selecció. Quan juga la selecció escocesa de futbol, doncs...

0: també són himnes, himnes. Aquest a Escòcia l'han agafat com l'himne no oficial de la selecció. Nosaltres el tenim com un dels himnes, doncs, de això, de la generació Chic, que ens agraden aquestes coses de la generació Chic a nosaltres, tu.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: I saps qui ens agrada molt, també? És el Coque Malla i la seva banda, Los Ronaldos. També perquè, mira, doncs, el 2007, aquesta ja és més noveta, eh? Però el 2007 ens portaven aquest No puedo vivir sin ti, que jo estic segur que serà una de les cançons que ara, ballant per la cuina, aniràs cantant, doncs així, a sac pack, a todo trapo, que no falte de nada, de nada, de nada. Vinga, va!

Això ve des d'un àlbum que es diu La Bola Extra. I és una de les cançons que han quedat així com... De tot i ser animadota, és com... Té aquella cosa carrinclona, no?

ens deixem portar, també. Ens deixem portar, sí, a més, la música que ens hi porta, perquè això de posar la música quan fas un viatge, home, xulo, eh? No puedo estar. Doncs si la música que ens hi porta és la música dels Ronaldos, nosaltres també ens apuntem a això, al que faci falta. Nosaltres amb els Ronaldos de fons podem viatjar fins a les estrelles, si vols, fins on vulguis. Ara que dic estrella, què et sembla si més que anar a una estrella ens hi posem a sota? Ens posem a sota una estrella. I ho fem de la mà del Gerard Quintana i els seus amiguets, de la mà dels

Ai, ens agrada deixar-nos portar i anar sota les estrelles. Sempre que ens acompanyi la bona música dels 80 i els 90, sempre que ens acompanyi la música del Generació Xic i que ho facin, per exemple, doncs, amb gent com els Sopa de Cabra. Bé, amb això tampoc no tenim tantes manies com això, perquè... Sí, poder pot ser que ens acompanyin el Sopa. Però també podem fer que ens acompanyi qualsevol altre, eh? Vull dir que aquí serà per repertori. Podem tenir aquest rock més del Sopa, però també podem tenir, jo què sé... Què et sembla si ens ho fem amb els aquells dels moviments d'ulls, saps? El Rapid Eye Movement. O els REM, com els vam conèixer més aviat, en la seva formació més musical, amb aquest Shiny Happy People.

una de les guaves guaves dels Rem, d'aquesta banda americana. I ens arriba des de Georgia, des dels Estats Units, amb aquest Shiny Happy People. Una cançó que comença amb aquella mica de vals, no? Que està com així com... Trobo que molt, molt xula, és una entrada. També ens apareix al mig de la cançó. Guapo, guapo, perquè sí, Rem, amb aquest Shiny Happy People. I ara què tal si ens ho fem amb els Simple Minds? I aquest Don't You Forget About Me. Això és de 1985. Sens dubte, un altre temasso, un altre himne d'aquesta generació.

0: queixareu, eh? Ens estan arribant missatges dient, hosti, avui estàs posant aquí tota la carn, eh?
1: Sí, senyor.
0: Don't You Forget About Me, aquesta cançó, aquest super tamasso. I és que quan dic això de tamasso, ja sé que a mi em creieu, eh? Però m'agrada més que m'ho digui l'Abril.
2: Que tamasso.
0: Ara ens ha sortit l'Arnau, ves. Doncs l'Arnau o l'Abril, qualsevol de vosaltres, per recordar-nos que això és un super tamasso de la nostra generació, que són els Simple Minds, que arriben des d'Escòcia.

perquè potser no recordes és que això és d'una pel·lícula. Què? Ara com t'has quedat? Com t'has quedat? No te'n recordaves que això era d'una pel·lícula? Del Club dels Cinc. El Club dels Cinco de 1985 van fer servir aquesta cançonaca. Ara nosaltres ens n'anem amb uns... Mira, aquests són, es diuen La Guàrdia. Diuen que vagis on vagis, sempre hi ha mil carrers que et poden portar fins a tu, des del Vámonos de 1988. Mil calles llevan hacia ti.

t'ho han dit mai, això? No, no, no, que, no que s'ha de triar, eh? Sinó que hi ha mil carrers que porten cap a tu, que hi ha allò, deien que tots els camins porten o que tots els carrers porten a Roma, que tot... Com ho deien, allò? Bé, és igual, aquests no són de Roma, són de Granada, es diuen La Guàrdia.

Va, vinga, no escollim, ho sentim tot aquí. Ho escoltarem tot. Vinga. Mira si fem camins que de la Granada, no de la Granada del Penedès, no, aquests són de la Granada d'allà baix. De Granada ens donarem fins l'altre punt de damunt. Ens donarem a Austràlia amb els Inexes. I ho fem per buscar aquesta noia així tenyida com d'arròs, no? Aquesta Suicide Bloom. Vinga, va. Rock and roll, guapo.

perquè sí, de la banda del Hutchensi, Michael Hutchensi. I el Sats, l'alma mater dels In Excess, En Excés. I com et dic sempre, sempre que posem alguna cosa dels In Excess, mai serà En Excés. Aquesta cançó va arribar a número 2 al seu país, a Austràlia, però també present al Billboard dels el Billboard Hot 100 dels Estats Units, també, perquè va ser una cançó present, diguem-ne, que a tot arreu, aquesta, un dels èxits internacionals dels In Excess. I ara, home, avui estem amb noms importants, Simple Minds, In Excess, els Rem. Per què no posar també els U2, la banda del Bono, o la banda del D.H., amb aquest Pride in the Name of Love. Una cançó de 1984 des de The Unforgettable Fire. Som-hi, va, Folly Force!

Doncs fer les coses en nom de l'amor sempre és segur, una seguretat de que et sortiran bé o de que almenys haurà valgut la pena fer-la. I aquest Pride in the Name of Love és el que van fer els Judos. Això, en nom de l'amor. Per tant, endavant les atxes, que t'has sortit molt bé.

0: ens agrada tenir aquí el Generació Bandes com els U2, perquè a vegades posem molta música a disc, o sigui que és veritat, però ens demaneu també doncs, aquest pop, aquest rock internacional, que no ens podem oblidar de gent com aquesta banda, els U2. Que anem tancant això o què? Com ho tenim? No, ara no us penseu que s'ha posat a ploure així de cop o que ho... No, escolta'm. El que et deia, anem tancant perquè anem tirant cap avall, cap al final del programa, ho fem a sac pac, ho fem amb un... Comencem, que ens en queden dues, però posem aquesta dels, de les de Weather Girls, les noies del temps, amb aquest It's Raining Men, Hallelujah, va, que plogui, que plogui, i que ploguin cançons guapes, perquè sí, com aquesta. Vinga!
1: Hi, we're your weather girls.

It's a rainy man. Hallelujah. Les Weather Girls, les noies del temps. Aquí parlant-nos de que plouen homes. Raining men. Estan plovent homes. Ho diu, això saps qui és aquesta? Aquesta és la Martha Wash, una de les forma de les que conformen aquestes The Weather Girls. Aquesta cançó de It's Raining Men, atenció, perquè la van oferir a la Diana Ross, va dir que no, li van oferir també a la Donna Summer, a la Cher, a la Barbra Streisand. Finalment la Martha Wash i la Itzhora Armstrong, que són les Weather Girls, van versionar i van fer aquesta passada, que això dona una canya, una força brutal, brutalíssima, de Weather Girls. It's raining men, sí que plogui de tot, sí, home, sí, fot-li fort! I sobretot, que no ens falti mai un aleluia al final, que això sempre dona molta, molta força. Va, tu, que estem acabant, ara sí, ara que ja ens n'anem, però ens n'anem... És que estem amb aquest ritme així tan potent, això no podem... Que ahir és com si estiguéssim fent aquí una sessió d'espíric, d'aeròbic. Doncs que no pari la festa. Si estàs això corrent, diuen que hi ha gent que es posa el nostre programa, els podcasts, que el podeu, ja ho saps, escoltar des de la web de la ràdio quan vulgueu, no cal que sigui a l'horari del programa. Diu que hi ha gent que s'ho posa mentre es van corrent. Doncs si aneu a la part final, segur que fareu unes sèries d'esprints. Buscant herois amb la Bonnie Tyler. I aquest Holding Out for a Hero.

0: Bonnie Tyler, que ens diu des d'aquesta pel·lícula, Footloose. Això va ser una pel·lícula i això va ser una cançó feta per la banda sonora original, tot i que després la va treure en algun àlbum seu com a àlbum d'estudi. Però això surt des de Footloose de 1984, Holding Out for a Hero. Aquí estic esperant un heroi. Jo què et dic, noi? No, noia, no espereu herois. Que no ho sé si existeixen o no, però al final els millors herois són aquells que tenim en el dia a dia. Els herois que trobem a la vida, en la cosa real, en allò que es pot tocar. I una de les coses que pots tocar és, per què no, el Generació Chic. Vinga, va, tornarem la setmana que ve. Vindràs amb nosaltres? Què, sí? Vinga, som-hi!
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Una persona ha resultat ferida amb cremades en un incendi d'un habitatge de Santa Coloma de Gramenet al carrer del Mau, al número 39. Els bombers, que han rebut l'avís poc minuts abans de les 7 de la tarda, hi han destinat 6 dotacions. El foc s'ha donat per extingit poc abans de les 8. Algunes persones han estat desallotjades i una ha estat rescatada en caputxa i està sent atesa pel sistema d'emergències. Els bombers fan ara tasques de ventilació de l'edifici. I a l'àmbit internacional, almenys 14 persones han mort i 121 han resultat ferides en un atac rus amb drons contra el centre comercial de la ciutat ucraïnesa de Kryvyi Rih. Els drons han atacat en dues onades, mitja hora després del primer impacte i de l'incendi inicial. S'ha produït un segon atac contra els serveis de rescat. Hi ha 22 menors ferits, 5 d'ells en estat crític. Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre 2012 i 2024. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina Reproductiva de Xeus Dona.
2: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en el que s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
1: I els veïns del districte de les Corts, i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou a Barcelona, els barris de Maternitat i Sant Ramon, disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit. El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i també TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat als servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per les restriccions de circulació en aquesta zona. I precisament parlem de futbol. La primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus reben l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. Diumenge a 9:45, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: Ràdio Molins de Rei presenta Estem de broma. Estem de broma. Un programa d'humor amb els còmics més reconeguts. Estem de broma. Amb vosaltres, l'humor de la trinca.

Us presentem el treball fet per la Trinca l'any 1978 amb el títol Don Jaume o el Conquistador, qualificat en el seu moment com sarsó de rock a partir de l'obra satírica de teatre atribuïda a Frederic Soler Pitarra. Contenia un lèxic certament groller, el que fa que no fos emès per les ràdios de l'època. El LP a la venda portava una etiqueta a la portada que advertia pot ferir la sensibilitat de l'oient llepafils, sens dubte una bona idea publicitària. Disposeu-vos, doncs, a escoltar Don Jaume el Conquistador, una obra satírica propera de la realitat o molt llunyana de la veritat.

0: paraules que l'haveu sentit, sabeu quin mal és aquest.
1: Si em guardéssiu el secret, us diré que està podrit.
0: Ja veig que parleu de veres, però com...

0: vaig a dir que el rei moro, o don Jaume va pel cul.
1: Del seu rei amb més decoro vegi de parlar el gandul.
0: Sí, tinc culpa, perdonau-me, jo ho

entenc per coses culeres, coses que surten al cul. I don Jaume dels darreres no veig pas que estigui full. Si aquest mal que jo deploro va donar-li aquest bacó, són culeres les del moro més...

seus ulls em deia tarda'm. El somrís dels teus llavis no te'n tires. El meu cor deia adéu, cap aquest guarda'm.

xisclet i s'aixarranca. Li pico el navarins, la macaranca, i allà mateix li vaig fotre una pila.

0: Don Pere i la infanta fa mitja hora la per veure-us aquí estan esperant-se.
1: Digues que entri primer, doña Constança. No et moguis, muntaner, d'aquí a la vora.
0: Alceu-vos de mos peus,

0: doncs, un petó. I adéu, don Jaume.
1: Que et vulgui dir adéu, tendre ocelleta.
0: Arrivederci, amor.
1: Adéu, pollegues. Montaner.
2: Majestat.
1: L'infant en trauma. Parleu, don Pere.
3: Senyor, em vull casar.
1: No pot ser.
3: Digueu almenys el per què.
1: Perquè ja us he dit que no.
3: Però no sé per què ho heu dit.
1: Perquè sóc el vostre pare.

0: no han sigut mai enfadar-vos. Més ja sabeu que al parlar-vos la pixona vol raons.
1: I per ventura no hi ha
0: sí, papa, sí, papa.
1: Alguns carrerons estrets,
0: sí, papa, sí, papa.
1: Anys de cases de barrets,
0: sí, papa, sí, papa.
1: Per poder-hi anar a carrer.

0: sent i dels meus precs no feu cas, jo faré...
1: Merda faràs!
2: Sí, papa.
1: Escolta'm aquí un moment.

0: potser penseu en les purgacions.
1: Doncs porteu-m'hi a coll i vent.

doncs, què hi ha? Què sabeu? O tots, la cosa va mala. Així que ha estat a l'escala, s'ha desmaiat. Valga'm Déu!

0: a Múrcia!
1: Desperta, ferro!
2: Desperta, merda, vacons!
3: És a dir que mentre el rei ajudava a ficar al llit, perquè com amb quina llei

Jo et refot que és atrevit. Serà el mateix que don Jaume.

0: Senyor!
1: Ai, deixeu-me!
0: Per què us heu mogut del llit?
2: Perquè no hi podia estar. Em rosegava.

0: com va això, majestat?
1: Ai, tanta còlica m'estraga.
2: Un enviat de Sibialer diu que s'hi pot veure el rei.
1: Digueu-li que ara el rei caga.
3: Diu que llegiu aquest paper, us l'hauríeu de mirar.
1: Ai, no em facis aixecar, llegeix molt el Montaner.

0: i cap a Múrcia,
1: ja ho veia.
2: I carn crida, carn pandèia, vol aguant els jocs morals
1: i matar mort.

0: La infanta!
1: Ai, cony, que sempre m'enganyin, que no havia de marxar.

0: Bé de Déu, que en bona hora amb això em veniu a mi. Però com pot ser així si en venir-me ho treia fora?
1: I degué d'entrar escapada alguna gota de llet.
0: Vaja un bunyol que havem fet, ara sí que l'hem cagat.

0: d'enganyar-vos.
1: No?
0: Més no tenia condó.
1: Oh, un condó? Que esteu de broma.
0: Perquè ho entengueu més clar, us ho diré en italià.

victòria. Vols patir, triomfar d'arriba. Victòria, minyons, victòria! Els catalans perdíem la batalla. Anàvem ja del moro a ser esclaus. I tot plegat com llum que els núvols

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Continuem pendents de les pluges. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per previsió de pluges torrencials locals aquesta nit i al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i ha activat el grau de perill 4 sobre 6 per intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Ahir, recordem-ho, es van registrar pedres d'uns 3 centímetres en alguns punts de Catalunya per les fortes pluges. Avui les temperatures han estat més baixes. La màxima ha estat a Constantí i ha fregat els 35 graus. I el govern preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar que els assistents a la concentració del moviment Safe Europe H, previst per demà a la tarda a les 7 a Barcelona, no fomentin, promoguin o incitin a l'odi i la violència. L'executiu ha advertit que traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant la manifestació. Per contrarrestar l'acte, la coordinadora antifeixista i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6, a la plaça Sant Jaume. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà.
2: Nosaltres, al darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I per tant, pot ser, no, que aquest no dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
1: I el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu de la crisi a Ceuta. És l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. El nomenament es podria fer els propers dies. Avui la Policia Nacional ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín i ha reubicat 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals. També s'ha començat a enterrar les 18 persones que van morir mentre intentaven entrar al país el dia 30 i el 31 de juliol. I el 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla, encara recta final aquest cap de setmana, en 4 concerts amb Camerata, Agitata, Mozart i Boccherini.

0: Aquest estiu, la nostra t'acompanya.
1: Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Hola, molt bona nit. Benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Esteu escoltant el 91.2 de la freqüència modulada. Jo sóc la Fermina Recio. I sabeu que el Quan comença la nit va de música amb veu de dona. De música on la clau és que canten les dones, s'escolta la seva veu, que moltes vegades també són les que escriuen les cançons, són les que les produeixen i de més. Bé, la meva veu ja veieu que no millora. Jo ho intento, però no. Bé, de què va avui el programa? Doncs va una mica de tot, però veureu que la darrera part he volgut dedicar-la, ja que aquesta setmana ha estat el St. Patrick's Day, i a mi el tema d'Irlanda doncs m'agrada força. No sé si pel fet de ser pel roja o què, però sempre Irlanda m'ha tirat molt, i he decidit doncs dedicar una part del programa al St. Patrick's Day. Però per començar, la setmana passada ens vam quedar mig a escoltar aquest tema de la senyora Martha Wainwright, canadenca, a vegades canta en anglès, a vegades canta en francès, i he escollit un tema en francès, que és amb el que vam acabar la setmana passada, que diu Di quand reviendras tu. Digue'm quan torna, o quan tornaràs, vindria a ser traduït en normal, en com parlem la gent, no una traducció literal. Martha Wainwright, gran veu, esplèndida veu, que m'agrada molt, i per això m'agrada compartir-la. Vinga, em deixo ja de més històries, dir-vos que la podeu trobar en un àlbum del 2005 que es diu exactament com ella, Martha Wainwright, i que el Quan comença la nit d'avui comença ara mateix.

I bé, aquest tema que ens ha interpretat Martha Wainwright en realitat és un tema original de Barbara, que era una cantant francesa de la chanson francès. Deien que eren les 3 B, que eren Brassens, Brel i Bàrbara, les 3 B de la chanson. Doncs bé, la reinterpreta Martha Wainwright, aquest tema de la gran cantant i compositora francesa Bàrbara. I ara us posaré un tema de la Núria Graham, catalana de naixement, però que ens fa un tema en anglès, que en realitat és una demo del 2015, i a vegades trobo rareses a internet i penso, per què no, les compartim. A mi m'ha fet gràcia escoltar-la i crec que Núria Graham, doncs, està bé que la puguem escoltar.

crec que ara enteneu per què us he posat aquest tema. Em sembla delicadíssim, preciós, senzill, sense cap floritura. Només una veu i un piano i una meravella. Doncs bé, ara és el moment de recordar qui acabi d'incorporar-se a l'emissió d'aquest programa, que això és el Quan comença la nit, que esteu a Ràdio Molins de Rei, que jo sóc la Fermina, que això va de músiques amb veus de dona, i ara és el moment de les Coco Rossi. Coco Rossi és un duet de dues germanes. Elles es diuen Bianca, a la que diuen Coco, i si

en conjunt és un tema que convida a reflexionar sobre la naturalesa humana, la dualitat del bé i el mal i la complexitat de les relacions i les percepcions. I dit això, més música. Tribal Angels, Coco Rosie, i estan dintre, bueno, elles són un duet que no us ho he dit, angloamericà, francoamericà, canten igual en anglès que en francès, i aquest àlbum, que és de 2014, es diu La Maison de Mon Rêve. I abans no us he dit que el tema que heu escoltat de la Núria Graham, avui perdoneu el desordre, el meu cap està tal com està sortint aquest programa. Bonedum és el tema que hem escoltat de Núria Graham, i ara és el torn de Coco Rosie, dues germanes que ens canten Terrible Angels. I ara sí que sí.

0: Veieu que amb la seva música doncs, introdueixen també sorolls, maquinetes, joguines. I bé, ja són multidisciplinars i fan tot el que es proposen. Ara és el torn d'una senyora que és franco-venezolana. Ella es diu La Chica, ha sonat en algun moment quan comença la nit. I ella va fer un àlbum en el 2021 que dedica íntegrament al seu germà, però sobretot el tema que us posaré ara. De fet, li dedica a la mort del seu germà. Es diu Agua i és un tema doncs, amb molts sentiments, molts. Ella intenta doncs, parlar de com viu això, la mort del seu germà i doncs, com una sèrie de pensaments que xoquen entre ells, sí? I durant aquesta presentació de pensaments dintre del tema, doncs, parla d'un ritual de sanació, de neteja, de reconnexió amb els elements. És un tema que va enregistrar a Mèxic i bé, diu que ella ja doncs, volia recuperar l'energia tras la pèrdua del seu germà. El que són les pèrdues i el dol, no? Una barreja entre dolor i amor i que està a parts iguals depèn del moment. O jo ho visc així, per la pèrdua del meu. Agua, La Chica, des d'un àlbum que es diu La Loba.
1: Del cielo cae agua.

0: La que ha entrat sense avisar és This is the Kid, que és la l'àlies i el nom de la banda que lidera Kate Stables. És un tema que m'ha semblat preciós, que darrerament utilitzo molt la paraula preciós, intentaré corregir. És un tema que explora la vulnerabilitat emocional, la protecció personal i la complexitat de les relacions. Bulletproof és com si fos un a prova de bales. És aquella cuirassa imaginària, inclús a vegades és la fem física, que fem, que ens la fem les persones humanes per protegir-nos doncs contra qualsevol tipus d'agressió que ens vinguin des de fora. Que aquesta defensa a vegades se sent fràgil o insuficient, i és sobretot davant la intensitat de les emocions, de les connexions humanes. Continuem amb el quan comença la nit d'avui, que estem arribant quasi bé a la meitat, i ara amb qui ens anirem? Doncs ens anirem amb Alison Russell. Ella és canadenca, és una dona que m'encanta, que des de que la vaig descobrir us la poso força perquè trobo que és complexa. Ella és cantant, compositora, música, actriu, activista, i bé, doncs fa temes com aquest, que toquen temes, a veure, que és un, toca un tema molt punyent. Aquest Joyful Motherfuckers, que vindria a ser un bé, està dintre d'un àlbum que es diu Outside Child, i és un tema que parla dels abusos a menors per part d'algun membre de la família. De fet, aquest tema parla d'un pare que abusa d'una criatura de dins de casa. I bé, és un tema punyent, dolorós, però del que s'ha de parlar, perquè que no en parlem no significa que no existeixi. Com us dic, ara toca Alison Russell i el seu fortíssim Joyful Motherfuckers.
1: One, two, three...

qui acompanyava Alison Russell en aquest tema era G. Teiniro. G. Teiniro és un cantautor, poeta i músic que crec que ho feien molt bé a duet en aquest tema. Dir-vos que us demano disculpes perquè potser aquest tema en algun moment ha pujat molt i no he sigut capaç de contrarrestar doncs la pujada de volum del tema, que potser us ha distorsionat. Dit això, amb qui continuem ara mateix? Doncs ve un trio que van començar tocant l'any 1994 a Washington i es diuen Slater-Kinney. Eren tres, eren una senyora que es deia Janet Weiss, que ja va abandonar el grup l'any 2019, i les que segueixen són Corinne Tucker i Carrie Brownstein. Què ens canten? Doncs he escollit un tema que acaba d'esgotament emocional, de la lluita interna per trobar sentit a la vida moderna. Aquesta vida que ens dona voràgine de masses coses alhora, hem de tenir masses coses. Es titula Can I Go On? I està dintre d'un àlbum on em sembla que és l'últim en el que van estar les tres, que hi ha The Center Won't Hold. I bé, doncs allà trobem, em sembla que és el quart tema, el quart tall d'aquest llarga durada és aquest Can I Go On? Espero que us estigui agradant. D'aquí una estoneta comencem amb Irlanda, però encara no.

I d'uns al Tiró ens anem fins a València, on ens trobem a la Maria, que ens va visitar a tant en quant aquí al Quan comença la nit, que és el programa que tot just escolteu ara, que l'esteu escoltant a Ràdio Molins de Rei, que us convido a fer-ho. I si no podeu avui, doncs ja sabeu que hi ha podcasts guardats des del 2012, però que les darreres temporades, les 5 darreres temporades, hem dedicat quasi exclusivament a veus de dona o veus de dona acompanyades. I bé, doncs en aquest programa hem escoltat més d'una vegada la Maria. El seu últim llarga durada es diu Rubina, és del 2025, i allà dintre trobem aquest temarro que es diu Qui s'ha inventat l'amor? La Maria, una mica rabioseta, en aquest tema doncs parla de si l'amor neix d'una manera natural o qui s'ha inventat les regles. És una invenció humana. Si explores la emoció i la complexitat de les relacions, qui ha dit que cada cosa és així, no? Aquest convencionalisme de l'amor, quasi que, suposo que ella es refereix a l'amor romàntic, sí? La posem el tema i a veure si entre totes li podem donar la solució. Qui s'ha inventat l'amor des de l'àlbum Rubina? La Maria, que ve també des de València, que estan de celebracions.

Doncs escoltarem tres, si dona temps, quatre cançons que ens perdones irlandeses per fer la meva celebració particular del St. Patrick's Day, dia d'Irlanda, dia castanyells de verd i de pal roig. M'encanta, i de música, moltíssima música. A Irlanda sembla que tothom sap tocar algun instrument, i si no, dues culleres, una ampolla i una forquilla per gratar-la, ja ens serveix. Començo a l'Oís Nick Kelly, que en realitat es fa dir de manera així com és coneguda. És Lisa Kelly. Ella és una cantant i compositora irlandesa. Fa música clàssica i música gaèlica, música cèltica, i està dintre d'una agrupació només composada com per dones, que es diu Celtic Woman. Què escoltarem? Doncs un tema que és de Hans Zimmer. Es va fer molt famós per una pel·lícula que es diu Gladiator, i es titula Now We Are Free. Ara som lliures, i crec que sí, que arribarem a ser lliures. No creieu? Now We Are Free, Lisa Kelly, irlandesa, i dedicant aquesta estoneta, doncs, a això.

I la dona amb la que continuarem, que es diu Orla Fallon, també va formar part d'aquest Celtic Women i de la, doncs, d'aquesta formació, sobretot instrumental. Ella és arpista, a més, doncs, és cantant, doncs escriu cançons. I, però el tema que he escollit és un tema que és típic irlandès. Jo l'he escoltat versionat de mil maneres diferents, més lentes, més mogudes, més cantada per homes, per dones. Es diu Mogila Mia. Mogila Mia vindria a traduir-se com el, literalment, com el meu príncep, el meu amor galant, el meu heroi. En realitat, si ho posem dintre el context històric, és una representació de la desesperació de les persones irlandeses tras el fracàs de l'aixecament jacobita, veient com el príncep que els havia de salvar, doncs se'n va anar, va fugir i es va exiliar. No tothom que s'exilia fugeix, però hi ha qui sí, i en aquest cas, doncs, va ser una fugida i els va deixar tirats. Alegòricament, la cançó es canta des de la perspectiva d'Eire. Eire és la personificació d'Irlanda, i ella es lamenta com si fos una vídua que ha perdut el seu heroi o el seu espòs. I bé, està ambientada cap a l'any 1745-46 i s'ha cantat, com us dic, infinitat de vegades. És un tema cantat en gaèlic, que és el gaèlic que es parla a Irlanda, i no tinc res més a dir, només que l'escolteu. Bueno, està dintre un àlbum que es diu My Land i que, com us dic, Orla Fallon, i que espero que us agradi.

I bé, em sembla que la que ve ara serà la darrera cançó que escoltarem en el programa d'avui. Me l'ha volgut deixar per la darrera. Bueno, en realitat havia una altra que m'he menjat, perquè si no la trepitjaria, aquesta que, amb la que vull acabar, vull que soni sencera. La canta Sinéad O'Connor, es fa acompanyar musicalment per un grup irlandès dels de tota la vida, The Chieftains, són els capos, i la capo és Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor, que va morir l'any 2023, amb 56 anys, que es va moure sempre a cavall entre el reconeixement, la controvèrsia, l'afecte del públic i bé, i alhora doncs, l'oblit també del mateix públic. Com la van arribar a colpejar, ni que fos només verbalment, com es van oblidar. Alhora, bé, doncs el que passa que quan algú es mor és quan tothom l'ensalça. Jo crec que Sinéad O'Connor sempre ha sigut una veu des de ben joveneta, una veu a destacar dintre del panorama musical, i doncs bé, vull acabar amb ella i un tema que va sobre la llibertat d'un país, que en aquest cas és Irlanda, sobre els aixecaments del 1916, i us deixo amb Bernadette O'Connor, coneguda com a Sydney, o nascuda com a Sydney Maine Bernadette O'Connor, coneguda com a Sydney O'Connor, i aquest magnífic tema que es diu The Foggy Dew, per la llibertat dels pobles, de les persones, i per recordar-nos sempre de Sydney O'Connor. Que tingueu molt bona nit, gràcies per fer-me companyia, un petó, i fins a la propera setmana.